mystery.

申し訳ない。

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i s'ha situat gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre, i arribaria avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogor més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorn o xaló al centre del dia, fent que la mar estigui alissada, augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia, amb estones de sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 26 graus de mínima aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin, amb un temps més mogut a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest dimarts ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajo Porro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc, i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del el que és ara el Cal Ramon.
2: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien. I ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins de casa d'allà i em quedava mirant com tocaven. I, oh, què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra. I vaig començar a tocar amb ells i, ah, mira...
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajo Porro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així, però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem en cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajo Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Eren cançons nostres dins d'aquest estil. I en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
1: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble. I un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li...

0: Bé, el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:15 a 11:15 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major covellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la grup de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
1: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent, que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tot un servei d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
0: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
1: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del Castell de Focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el Castell de Focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
0: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
1: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes,

0: Aquesta vegada no, vam separar, a partir de, a més vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb discjòqueis, van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
0: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
2: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota mínims, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
1: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, assegurà la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
3: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic, és una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu bast tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set amb un bon equip i a base de repetir, tindrem més seguretat, més confiança i podrem portar-los a moltes més places. I amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
1: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànec que és de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos, que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, en què també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada. Serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost. Serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles, el 5 de setembre, té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre a l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
1: Fuster.
6: Bon dia,
1: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt més núvols que en dies passats, sobretot ara al matí, en principi sense pluja. Es poden trencar una mica aquests núvols a partir de mig matí o migdia, quan tindrem una miqueta més de sol, tot i que no durarà gaire perquè la tarda es tornarà a tapar força, sobretot a partir de mitja tarda, i deixant ja alguns ruixats, primer dispersos entre mitja tarda i el vespre i potser intermitents i amb una miqueta més d'intensitat entre el vespre i la nit, amb una temperatura que avui ha estat molt alta, amb la nit més calorosa del que portem d'estiu, amb una nit tòrrida i unes mínimes que s'han situat entre els 26 i 27 graus, amb una humitat molt alta, molta xafogor, mentre que la màxima avui continuarà sent molt alta, tot i que no pujarà tant com ahir i estarà entre els 31 i 32, tot i que no es notarà gaire perquè la sensació de xafogor serà gairebé extrema. El vent en conjunt serà feble, amb terral ara a primera hora del matí i domini del xaloc la resta del dia, amb cops moderats al centre de la jornada i fent que la mar avui estigui més moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps encara sigui canviant. Sol i algun núvol al matí, nuvolades al migdia, en principi sense pluja, i això sí, cel més tapat a partir de mitja tarda, i sí que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars entre la nit i matinada de divendres a dissabte. La temperatura aquesta nit ja no pujarà tant, quedarà més curta i estarà encara entre els 23 i 24 graus, però no tan alta com aquesta nit passada, mentre que demà la màxima també baixarà notablement i no passarà dels 29 graus. Pot ser que demà sigui el primer dia en tot el mes que no arribem als 30 de màxima. Això sí, a més, amb una humitat més baixa i amb menys xafogor. Vent feble, d'agregar la primera hora i de xaloc moderat la resta del dia, sobretot al migdia, quan pot ser una miqueta més notable, i continuarà fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

I avui, en homenatge al músic covellenc Quicus Costa, la banda sonora dels divendres al matí durant molts anys, sobretot doncs, per la gent de Ràdio Cubelles, ja que doncs, actuava just davant del Casal de Cultura, doncs, en homenatge a aquesta persona que va dedicar al món de la música i que mai va dir que no a col·laborar amb Ràdio Cubelles sempre que li vam demanar. Doncs recollim també una de les entrevistes que se li van fer per part de l'Ajuntament de Cubelles l'any 2019, una entrevista que va fer a Lolo García amb Quicus Costa pel canal de YouTube de l'Ajuntament, en què repassa la trajectòria, la seva trajectòria. Doncs des d'aquí volem enviar, evidentment, el condol a tota la família, a tots els amics, a tots els coneguts, a tota la gent de Cubelles que doncs, van tenir relació o que coneixien en Quicus Costa, i per això doncs, avui reproduïm aquesta entrevista, repetim, de l'any 2019.

0: cada cor. Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui parlem de música Cubelles, i ho farem en companyia d'en Xavier Fort, sens dubte, doncs, possiblement el cantautor més conegut de la nostra vila. Xavier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bona tarda, ai, molt bon matí.
0: Bé, Xavier Fort, Quicus Costa,
1: sí, és igual.
0: És el teu nom artístic, com et sents més còmode, tu?
1: Jo em sento més còmode en Quicus Costa, perquè és el nom que jo sempre he triat per cantar. Però soc Xavier Fort.
0: I d'on ve aquest nom, Quicus Costa?
1: Quicus, diuen Quicus des de criu, de francès Xavier. I Costa és el meu segon cognom. Llavors no quedava bé Xavier Fort, no quedava...
0: No era prou comercial.
1: No era musical, no.
0: Llavors vam agafar doncs, el diminutiu d'una part del nom, del Francesc, sí. I el segon cognom.
1: De fet, a mi la gent, jo vaig néixer a Vilanova, la gent em coneix a mi per Quicus. És quan vaig vindre a Cubelles, de molt petit, que vaig vindre aquí, i van començar a dir-me Xavier. Però jo sempre m'han dit Quicus.
0: Parlem de música. Bé, doncs com a... Des de fa quan? Des de quan fa que et dediques a la música?
1: Sempre,
0: des de ben petit?
1: Sí.
0: Com va començar aquesta afició?
1: Jo vaig començar a Vilanova, va morir el meu pare, i per donar-me una miqueta d'espai em van dir que m'agradava la música, m'agradava cantar i m'aprenia les cançons molt bé, i em van portar a una casa que ensenyaven a tocar la guitarra. I allà vaig començar a aprendre els quatre acords, i a partir d'aquí ja vaig començar, ja és un veneno.
0: Perquè n'hi havia de tradició musical a la família?
1: Que es dediquessin, no, però tothom cantava a casa. Tothom tenia oïdo i tothom cantava. El meu pare cantava tango, el meu pare tenia una tintoreria, i a sota el sòtanos ell rentava i tenia, i tot el dia cantant. Jo sentia cantant tangos allà el meu pare, i totes les famílies l'escoltàvem. La meva mare a la botiga també cantava, la ràdio tot el dia encesa, vull dir, en aquella època només hi havia la ràdio, i sentíem el que posàvem per la ràdio i tot el dia hi havia música a casa.
0: Això, Vilanova i Vilanova i la Geltrú, quan arribes a Cubelles?
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí ja. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc, i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova, i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare.
0: La teva germana està casada amb l'Alfons Avinyó.
1: L'Alfons, sí. De Cal Xicarró.
0: El Xicarró, de Cal Xicarró, evidentment. Tota aquesta branca d'Avinyós, que són coneguts també amb el sobrenom de Cal Xicarró, que era la casa de la família. I bé, quan arribes aquí amb 12 o 13 anys, amb una Cubelles que devia ser amb prou feina, devia arribar als 1.000 habitants.
1: Sí, per 800 i pico.
0: 800 i pico, 900, no devia ni arribar als 1.000 habitants. Musicalment parlant, com era el municipi? Un desert? Sí. Hi havia gramelles, no? Això sí.
1: Sí, però jo no era gaire partidari de tot el que passa per la missa. Jo no soc eclesiàstic. Ho respecto molt, però no sóc eclesiàstic. I l'únic que havia era... havia hagut un conjunt, que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet, i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del lo que és ara el Cal Ramon.
0: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien. I ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
0: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven. I, què passa, Durano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra. I vaig començar a tocar amb ells, i, mira. I llavors... els que després van ser els meus companys de conjunt ens veien per la finestra i... fem un conjunt, i vam fer un conjunt a Cubelles.
0: Que ja era un pèl més joves que aquest dels Inques.
1: Sí, érem més joves.
0: Els
1: portarien 5 anys o així, nosaltres. Llavors ens vam ajuntar 4 o 5 i vam fer el primer conjunt d'aquí.
0: I és aleshores quan comences a composar les teves pròpies cançons?
1: Sí, jo ja tenia la dèria aquesta, ja començava a fer. I amb el conjunt aquest de Cubelles ja cantaven cançons meves.
0: Que era més aviat pop-rock, no?, l'estil.
1: Sí, bueno, sí, fèiem cançons... Fèiem molta cançó de Creedence Clearwater Revival, que això és un folk rock, no sé com dir-ho.
0: Folk, sí, sí, sí. I, una banda llegendària, sí, també, els germans, sí, Fogerty. Sí.
1: Aquests. Feien moltes cançons d'aquests i feien les cançons que estaven de moda, però no feien ni passadobles ni tot el que era...
0: Més d'orquestra, poder.
1: Més d'orquestra no ho fèiem. Era... Fèiem música moderna, que es deia. La música moderna que es feia en aquella època. Mm. Bueno, i vam arribar que cantàvem per Vilafranca, per la zona, per la comarca, cantàvem bastant. Mm. Érem uns crius, però fèiem bastantes actuacions. Mm.
0: Si no només era Cubelles, vull dir que als voltants, sí, també tocava.
1: Al principi, a Cubelles ens van tindre que suportar bastant.
0: Bàsicament a l'Aliança?
1: A l'Aliança vam ensejar una temporada. Mm-hmm. I, bueno, i tocàvem amb alguna festa major, sí, sí, sí. Mm-hmm. Tant, nosaltres no cobràvem.
0: Llavors sempre estàveu allà, sempre estàveu a mà, disposats. Parlaves d'aquest grup, la Traveling Band, on hi havia, entre d'altres, bueno, hi havia també el Pere Maganya, en Josep Maria Borrell, l'Esteve José, el Manolo Donaire i el Ferran Romeu, que a mi hi ha un moment que també es diu Sexto Ángulo, que quin és primer?
1: No, és abans Sexto Ángulo.
0: Sexto Ángulo és abans de la Traveling Band, que hi heu els mateixos, més o menys?
1: Érem menys, érem el Maganya, el Borrell, el Litri, el Litri, que és el Ventura, el cunyat del Jordi Delgado, de l'ampista, de la Teresa.
0: La Teresa Ventura.
1: I jo, érem menys.
0: És el Sexto Ángulo, és la primera formació.
1: És els que tocàvem les primeres cançons de Creedence i tot això, i després ja van fer Creedence directament amb Traveling Band, que és quan va entrar el de la Balbina,
0: l'Esteve José,
1: l'Estavet i el Manolo.
0: És a dir, doncs, que evolucioneu, doncs, d'una mica de l'estil, aquest folk, rock, a directament versionar els Traveling Wilburys.
1: Sí, sí, sí, quasi.
0: Ah, Creedence Clearwater Revival, perdó.
1: I cançons nostres.
0: I cançons vostres. Molt bé. El que dèiem, no éreu tampoc l'única banda del poble. Hi havia hagut ja aquest dels Inques.
1: Sí, hi van haver-hi també uns altres.
0: Els Yanis, potser?
1: Sí, sí. Mm. Però no van arribar a tocar gaire. Va ser més aviat ensejar i alguna actuació esporàdica, però no van arribar a tocar gaire. Mm.
0: I aproximadament quants anys dura l'existència del grup, el Traveling Band?
1: Pues, suposo que uns 4 anys, no sé. No t'ho sé dir.
0: Sí, però aproximadament uns 4-5 anys. I a partir d'aquí, com evoluciones tu com a artista, com a músic?
1: Jo ja torno... Jo vivia aquí. I ja torno a anar a viure a Vilanova, bueno, a les Roquetes, en aquest cas, i em va llogar per Vilanova, i vaig començar a tocar ja música que es deia progressiva, com que no és que fos, però es deia així.
0: L'etiqueta del moment.
1: Sí, l'etiqueta del moment. I ja feien cançons del Richie Blackmore i Led Zeppelin, Deep Purple i coses d'aquestes, Johnny Winter i tot això, que això per mi era ja bestial, això. Era molt, molt bo, i encara ho considero molt bo, però jo ja tocava el baix aquí. Aquí no cantava jo. Érem un grup de Vilanova, es deia Mastragalo, també es van dir Matute, i després d'aquí ja vaig passar directament, de tant en tant fèiem conjunters per fer un fi d'any, o fer... amb música petxanga, música de
0: ball. Sessions puntuals.
1: Sí, però aquest era el conjunt, i aquest conjunt es va passar a ser Ajo Porro després de la mili.
0: Justament anava per aquí. Aquest Ajo Porro, encara la gent se'n recorda, perquè és un projecte molt, molt, molt transgressor.
1: I eren bons, els músics eren bons. Eren bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo. Mm-hmm. El Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Mm-hmm. Érem, dins del que havia per Vilanova, era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
0: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Mm-hmm. Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Era el que fèiem nosaltres. Mm. I també van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia. Mm-hmm.
0: I, no, clar, prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia, i ho fèiem en cançons nostres, no cantaven, ja que amb el Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no, hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català, i les lletres nostres.
0: I també composaves a el Porro.
1: Sí, el Porro era cançons meves o cançons del Gálvez, del guitarrista, i si la meva era molt suau, la feien més rockera amb ell, o al revés. I fèiem una barreja de cançó d'autor barrejat amb rock dur. Era una espècie de barreja.
0: I és després de Joporro quan, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, tornes una mica les essències a la guitarra i a fer una mica més de cantautor?
1: Va passar temps.
0: Va passar temps,
1: però
0: sí.
1: Però el de cantautor sempre ha sigut...
0: Paral·lel, sempre hi era, sempre ha existit.
1: Sempre ha estat, sempre ha estat, sempre ha estat. I va arribar un moment que vaig fer grups... De música de ball i de tot això, i fins que vaig dir prou i em vaig dedicar a fer cançons meves. Que no m'ha anat molt bé, perquè no... Però bueno, hi he arribat a gravar, hi he arribat a tocar amb grups, que és no és gaire... No es fa molt que un cantant porti un grup bàsic...
0: D'acompanyament, diria. Però això, mira, justament també ho teníem previst preguntar-te també, doncs, que si era més complicat amb tota la teva trajectòria, tot el que has pogut doncs, viure i contrastar, si és més complicat ara o abans guanyar-se la vida amb la música?
1: Jo crec que és igual de complicat.
0: Igual de complicat. Sempre ha estat difícil, oi?
1: Sí. Abans perquè no havia circuit, no havia llocs per fer-ho, tenies que buscar tu les actuacions, inventar-te-les. Havia Franco, també. Hòstia, que no podies fer tot el que et donava la gana. I ara jo crec que és el mateix, la gent està molt preparada, els músics són molt bons, però quin circuit tenen? Hi ha un circuit i la gent no paga, no té ganes de pagar diners, a no ser que entris dins d'una productora que porti, però és igual de difícil, és igual.
0: I ara, doncs, encara queda, evidentment, moltíssima corda per endavant, però mirant una miqueta cap enrere, quina diries que ha estat la teva millor època musical?
1: No t'ho creuràs, però la meva millor època musical és com a músic de carrer. Mm? És quan més he disfrutat. La millor època meva ha sigut a Majo Porro.
0: Pel que fa al reconeixement, podríem dir,
1: sí,
0: no? Però tu t'has sentit més realitzat, per dir-ho d'alguna manera, o més a gust?
1: Era molt jove, teníem tots molta energia... Bueno, una miqueta el reconeixement també. Feien cançons nostres i això és molt important. Però on m'he trobat més, on t'he disfrutat més, on m'he trobat més realitzat jo personalment, no que la gent em reconeixi, no, sinó jo mateix. La satisfacció ha sigut de músic de carrer. Jo abans que em passés això de les càmeres, he estat 5 anys al carrer. I, hòstia, és acollonant. És psicologia pura.
0: De fet, molts divendres se pot veure encara doncs, sí. Tocant aquí a Cubelles al carrer Colom.
1: És que ho necessito.
0: És que ho necessites.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, volia preguntar-te, fins quan estaràs actiu?
1: Fins que aguanti.
0: Fins que aguantis.
1: Sí, sí. Home, jo ja començo a ser gran. Ja, si faig llàstima, doncs més val que no.
0: No, però encara et trobes prou bé, dius, com per continuar.
1: Em trobo bé, no? I bé, normalment canto cançons per la gent més gran que jo. Venen i encara em feliciten i encara venen emocionats i venen, sobretot, les senyores venen emocionades, els boleros i tot això, i per mi és una satisfacció bestial.
0: Hi ha gent que s'agafa ja el divendres allà cadira a la terrassa del costat per no perdre's la teva actuació.
1: Bueno, no sé, sí que hi ha gent que se senta, sí.
0: Doncs, qui us costa que duri molt i molts anys, evidentment. Agrair-te doncs, que hagis compartit aquests records amb nosaltres. Ens acomiadem, però bé, quan acabem ara l'entrevista, no marxeu, perquè, evidentment, farem tocar una cançó. Quina t'agradaria, en quina doncs, ens...
1: Bueno, puc fer una del Serrat, una de les típiques del Serrat, la Tieta.
0: La Tieta, una cançó emblemàtica.
1: Sí.
0: T'agrada el Serrat?
1: Molt, sí. I el Llac, també, però bueno, jo soc més serratià que el meu estil és més així.
0: Doncs ara la tieta del Serrat, a més, qui vulgui, doncs cada divendres, pràcticament cada divendres a la plaça de Colom, al migdia, doncs també pot gaudir de la música d'en Quico Costa, i sobretot agrair-te moltíssim, com dèiem, la teva companyia, i que duri molts i molts anys.
1: Home, jo també espero.
0: Doncs Quico Costa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu.
0: I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Ens retrobem ben aviat amb nous protagonistes. Ara, la tieta del Serrat. Gràcies.
1: La despertarà el vent d'un cop pels finestrons. És tan llarg i ample el llit i tan fred els llençols. I amb els seus mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com

la que sempre té un plat. Quan arriba Nadal, la que no vol ningú, si un bon dia pren mal, la que no té més fills que els fills dels seus germans, la que diu tot va bé, la que diu tant se val,

I un dia s'ha de morir, més o menys com tothom. Se l'endurà una grip cap al forat profund. Llavors ja haurà pagat el nínxol i el taüt, els salts dels capellans, les misses de difunts i les flors que seguiran el seu enterrament són coses que potser se n'oblida la gent. Però fan bonic les flors amb negres draps penjant i al darrere uns amics coneguts fa un instant.

Des de Ràdio Cubelles avui us hem volgut oferir aquesta entrevista que hem recuperat de l'any 2019, una entrevista que en aquest cas va realitzar per l'Ajuntament de Cubelles en Lolo García, repetim, pel canal de YouTube de l'Ajuntament l'any 2019, en què doncs, va poder parlar aleshores amb en Quicus Costa, qui va explicar doncs, la seva trajectòria musical. Del 2019 cap aquí doncs, sí que va tenir més problemes de salut, en Quicus Costa, tot i que encara aquests últims anys havia continuat actuant cada divendres al matí aquí al carrer de Colom, a davant de Ràdio Cubelles, a davant del Casal de Cultura. I bé, des d'aquí doncs, hem volgut també fer aquest homenatge, aquest record a la trajectòria d'aquest músic cubellenc, en Quicus Costa, que ens ha deixat aquest dimarts.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
3: bon
2: Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Són dos. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt més núvols que en dies passats, sobretot ara al matí, en principi sense pluja. Es poden trencar una mica aquests núvols a partir de mig matí o migdia, quan tindrem una miqueta més de sol, tot i que no durarà gaire perquè la tarda es tornarà a tapar força, sobretot a partir de mitja tarda, i deixant ja alguns ruixats, primer dispersos entre mitja tarda i el vespre i potser intermitents i amb una miqueta més d'intensitat entre el vespre i la nit, amb una temperatura que avui ha estat molt alta, amb la nit més calorosa del que portem d'estiu, amb una nit tòrrida i unes mínimes que s'han situat entre els 26 i 27 graus, amb una humitat molt alta, molta xafogor, mentre que la màxima avui continua sent molt alta, tot i que no pujarà tant com ahir i estarà entre els 31 i 32, tot i que no es notarà gaire perquè la sensació de xafogor serà gairebé extrema. El vent en conjunt serà feble, amb terral ara a primera hora del matí i domini del xaloc la resta del dia amb cops moderats al centre de la jornada i fent que la mar avui estigui més moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps encara sigui canviant. Sol i algun núvol al matí, nuvolades al migdia, en principi sense pluja, i això sí, cel més tapat a partir de mitja tarda, i sí que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars entre la nit i matinada de divendres a dissabte. La temperatura aquesta nit ja no pujarà tant, quedarà més curta i estarà encara entre els 23 i 24 graus, però no tan alta com aquesta nit passada, mentre que demà la màxima també baixarà notablement i no passarà dels 29 graus. Pot ser que demà sigui el primer dia en tot el mes que no arribem als 30 de màxima. Això sí, a més, amb una humitat més baixa i amb menys xafogor. Vent feble, de gregal a la primera hora i de xaloc moderat la resta del dia, sobretot al migdia, quan pot ser una miqueta més notable, i continuarà fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc, i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova, i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era... havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del que és ara el Cal Ramon.
2: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins de casa d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, Durano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira...
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova, era com una selecció. Era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna, però amb el concepte d'orquestra. Encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem... alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
1: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble. I un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll.

0: ja es pot consultar al cercador del mateix consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major covellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de l'agrupació de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
1: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primers, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre que és de 0 hores a 0 hores, o sigui, a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
0: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
1: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del Castell de Focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el Castell de Focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
0: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
1: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta Festa Major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de la Sant General com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb discjòqueis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans, i no hi va haver cap

0: conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents, perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
0: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
2: I ara pensem doncs que toca un altre model. Un model doncs en el qual doncs hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs tot el mateix, i amb el reforç a més del Joshua com a cap de colla. O sigui, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica, i bé, doncs des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs a això, justament doncs intentar doncs que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs que tot donar l'opció que tota la junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
1: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
3: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic, és una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i abans de repetir, tindrem més seguretat, més confiança i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
1: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànec que és de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos, que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles, el 5 de setembre, té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt més núvols que en dies passats, sobretot ara al matí, en principi sense pluja. Es poden trencar una mica aquests núvols a partir de mig matí o migdia, quan tindrem una miqueta més de sol, tot i que no durarà gaire perquè la tarda es tornarà a tapar força, sobretot a partir de mitja tarda, i deixant ja alguns ruixats, primer dispersos entre mitja tarda i el vespre i potser intermitents i amb una miqueta més d'intensitat entre el vespre i la nit, amb una temperatura que avui ha estat molt alta, amb la nit més calorosa del que portem d'estiu, amb una nit tòrrida i unes mínimes que s'han situat entre els 26 i 27 graus, amb una humitat molt alta, molta xafogor, mentre que la màxima avui continuarà sent molt alta, tot i que no pujarà tant com ahir i estarà entre els 31 i 32, tot i que no es notarà gaire perquè la sensació de xafogor serà gairebé extrema. El vent en conjunt serà feble, amb terral ara a primera hora del matí i domini del xaloc la resta del dia, amb cops moderats al centre de la jornada i fent que la mar avui estigui més moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps encara sigui canviant. Sol i algun núvol al matí, nuvolades al migdia, en principi sense pluja, i això sí, cel més tapat a partir de mitja tarda, i sí que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars entre la nit i matinada de divendres a dissabte. La temperatura aquesta nit ja no pujarà tant, quedarà més curta i estarà encara entre els 23 i 24 graus, però no tan alta com aquesta nit passada, mentre que demà la màxima també baixarà notablement i no passarà dels 29 graus. Pot ser que demà sigui el primer dia en tot el mes que no arribem als 30 de màxima. Això sí, a més, amb una humitat més baixa i amb menys xafogor. Vent feble, d'agregar la primera hora i de xaloc moderat la resta del dia, sobretot al migdia, quan pot ser una miqueta més notable, i continuarà fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

I avui, en homenatge al músic covellenc Quicus Costa, la banda sonora dels divendres al matí durant molts anys, sobretot doncs, per la gent de Ràdio Covelles, ja que doncs, actuava just davant del Casal de Cultura, doncs, en homenatge a aquesta persona que va dedicar al món de la música i que mai va dir que no a col·laborar amb Ràdio Covelles sempre que li vam demanar. Doncs recollim també una de les entrevistes que se li van fer per part de l'Ajuntament de Covelles l'any 2019, una entrevista que va fer a Lolo García amb Quicus Costa pel canal de YouTube de l'Ajuntament, en què repassa la trajectòria, la seva trajectòria. Doncs des d'aquí volem enviar, evidentment, el condol a tota la família, a tots els amics, a tots els coneguts, a tota la gent de Covelles que doncs, van tenir relació o que coneixien en Quicus Costa, i per això doncs, avui reproduïm aquesta entrevista, repetim, de l'any 2019.

0: cada cop. Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui parlem de música a Cubelles, i ho farem en companyia d'en Xavier Fort, sens dubte, doncs, possiblement el cantautor més conegut de la nostra vila. Xavier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bona tarda, molt bon matí.
0: Bé, Xavier Fort, Quicus Costa, sí, és el teu nom artístic, com et sents més còmode, tu?
1: Jo em sento més còmode en Quicus Costa, perquè és el nom que jo sempre he triat per cantar. Per soc Xavier Fort.
0: I d'on ve, aquest nom, Quicus Costa?
1: Quicus, diuen Quicus des de criu, de francès Xavier. I Costa és el meu segon cognom. Llavors no quedava bé, Xavier Fort no quedava...
0: No era prou comercial.
1: No era musical, no.
0: Llavors vam agafar doncs, el diminutiu d'una part del nom, del Francesc, sí. I el segon cognom.
1: De fet, a mi la gent, jo vaig néixer a Vilanova, la gent em coneix a mi per Quicus. És quan vaig vindre a Cubelles, de molt petit, que vaig vindre aquí, i van començar a dir-me Xavier. Però jo sempre m'han dit Quicus.
0: Parlem de música. Bé, doncs com a... Des de fa quan, que et dediques a la música?
1: Sempre,
0: des de ben petit?
1: Sí.
0: Com va començar aquesta afició?
1: Jo vaig començar a Vilanova, va morir el meu pare, i per donar-me una miqueta d'espai em van dir que m'agradava la música, m'agradava cantar i m'aprenia les cançons molt bé, i em van portar a una casa que ensenyaven a tocar la guitarra. I allà vaig començar a aprendre els quatre acords, i a partir d'aquí ja vaig començar, ja és un veneno.
0: Perquè n'hi havia de tradició musical a la família?
1: Que es dediquessin, no, però tothom cantava a casa. Tothom tenia oïdo i tothom cantava. El meu pare cantava tango, el meu pare tenia una tintoreria, i sota nos ell rentava i tenia, i tot el dia cantant. Sentia cantant tangos allà el meu pare... I tota la família l'escoltàvem. La meva mare a la botiga també cantava, la ràdio tot el dia encesa. Vull dir, en aquella època només hi havia la ràdio. I sentíem el que posàvem per la ràdio i tot el dia havia música a casa.
0: Això, Vilanova i Vilanova i Geltrú, quan arribes a Cubelles?
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí ja. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellent i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare.
0: La teva germana està casada amb l'Alfons Avinyó.
1: L'Alfons, sí. De Cal Xicarró.
0: El Xicarró, de Cal Xicarró, evidentment. Tota aquesta branca d'Avinyons que són coneguts també amb el sobrenom de Cal Xicarró, que era la casa de la família. I bé, quan arribes aquí amb 12-13 anys, amb una Cubelles que deuria ser amb prou feina, deuria arribar als 1.000 habitants.
1: Sí, per ahí, 800 i pico.
0: 800 i pico, 900, sí. No deuria ni arribar als 1.000 habitants. Musicalment parlant, com era el municipi? Un desert? Sí, sí. Bé, hi havia gramelles, no? Això sí.
1: Sí, però jo no era gaire partidari de tot el que passa per la missa. Jo no sóc eclesiàstic. Ho respecto molt, però no sóc eclesiàstic. I l'únic que havia era... havia hagut un conjunt, que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet, i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del el que és ara el Cal Ramon.
0: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
0: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, Durano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira. I llavors, els que després van ser els meus companys de conjunt ens veien per la finestra, i fem un conjunt, i vam fer un conjunt a Cubelles.
0: Que ja era un pèl més joves que aquest dels Inques.
1: Sí, érem més joves, els portarien 5 anys o així nosaltres. Llavors ens vam ajuntar 4 o 5 i vam fer el primer conjunt d'aquí.
0: I és aleshores quan comences a composar les teves pròpies cançons?
1: Sí, jo ja tenia la dèria aquesta, ja començava a fer. I amb el conjunt aquest de Cubelles ja cantaven cançons, cançons meves.
0: Era més aviat pop-rock, no? L'estil...
1: Sí, bueno, sí, fèiem cançons... Fèiem molta cançó de Creedence Clearwater Revival, que això és un folk rock, no sé com dir-ho.
0: Folk, sí. Una banda llegendària, sí, també, els germans, sí, Fogerty. Sí.
1: Aquests. Feien moltes cançons d'aquests i feien les cançons que estaven de moda, però no feien ni passodobles ni tot el que era...
0: Més d'orquestra, poder.
1: Més d'orquestra no ho fèiem. Era... Fèiem música moderna, que es deia. La música moderna que es feia en aquella època. Bueno, i vam arribar que cantàvem per Vilafranca, per la zona, per la comarca, cantàvem bastant. Eren crius, érem uns crius, però ho feien bastant, feien bastantes actuacions.
0: Sí, no només era Cubelles, vull dir que els voltants també tocava.
1: Al principi, a Cubelles ens van tindre que suportar bastant.
0: Bàsicament a l'Aliança?
1: L'Aliança vam ensejar una temporada. I, bueno, i tocàvem amb alguna festa major, sí, sí, sí. Tant nosaltres no cobràvem.
0: Llavors sempre estàveu allà, sempre estàveu a mà, disposats. Parlaves d'aquest grup, la Traveling Band, on hi havia, entre d'altres, bueno, hi havia també el Pere Maganya, en Josep Maria Borrell, l'Esteve José, el Manolo Donaire i el Ferran Romeu, que a més hi havia un moment que també es diu Sexto Ángulo, que quin és primer?
1: No, és abans Sexto Ángulo.
0: Sexto Ángulo és abans de la Traveling Band, que hi heu els mateixos, més o menys?
1: Érem menys, érem el Maganya, el Borrell, el Litri, el Litri, que és el Ventura, el cunyat del Jordi Delgado, de l'ampista,
0: sí,
1: la germà, sí, sí, la Teresa.
0: La Teresa Ventura.
1: Sí, i jo. Érem menys.
0: És el Sexto Ángulo, és la primera formació.
1: És els que tocàvem les primeres cançons de Creedence i tot això. I després ja van fer Creedence directament amb Traveling Band, que és quan va entrar el de l'Olvin,
0: l'Esteve José,
1: l'Estavet, i el Manolo.
0: És a dir, doncs, que evolucioneu, doncs, d'una mica de l'estil, aquest folk, rock, a directament versionar els Traveling Wilburys.
1: Sí, sí, sí, quasi.
0: A Creedence Clearwater Revival, perdó.
1: I cançons nostres.
0: I cançons vostres. Molt bé. El que dèiem, no éreu tampoc l'única banda del poble. Hi havia hagut ja aquest dels Inques.
1: Sí, i van haver-hi també uns altres.
0: Els Janis, potser?
1: Sí, sí. Però no van arribar a tocar gaire. Va ser més aviat ensejar i alguna actuació esporàdica, però no van arribar a tocar gaire.
0: I aproximadament de quants anys dura l'existència del grup, el Traveling Band?
1: Pues, suposo que uns 4 anys, no sé. No t'ho sé dir.
0: Sí, però aproximadament uns 4-5 anys. I a partir d'aquí, com evoluciones tu com a artista, com a músic?
1: Jo ja torno... Jo vivia aquí, i ja torno a anar a viure a Vilanova, bueno, a les Roquetes, en aquest cas, i em va llogar per Vilanova, i vaig començar a tocar ja música que es deia progressiva, que no és que fos, però es deia així.
0: L'etiqueta del moment.
1: Sí, l'etiqueta del moment. I ja feien cançons del Ritchie Blackmore i Led Zeppelin, Deep Purple i coses d'aquestes, Johnny Winter i tot això, que això per mi era ja bestial, això. Era molt, molt bo, i encara ho considero molt bo, però jo ja tocava el baix aquí. Aquí no cantava jo. Érem un grup de Vilanova, es deia Mastragalo, també es van dir Matute, i després d'aquí ja vaig passar directament, de tant en tant fèiem conjunters per fer un fi d'any, o fer... amb música de petxanga, música de ball.
0: Sessions puntuals.
1: Sí, però aquest era el conjunt, i aquest conjunt es va passar a ser Ajo Porro després de la mili.
0: Justament anava per aquí. Aquest Ajo Porro, encara la gent se'n recorda, perquè va ser un projecte molt, molt, molt transgressor.
1: I eren bons, els músics eren bons. Eren bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo. El Galvez, l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova, era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
0: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna, però amb el concepte d'orquestra. Encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Era el que fèiem nosaltres. I també van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
0: I, no, clar, prou i, innovador, clar.
1: Sí, no, no, no es feia, i ho fèiem, en cançons nostres no cantaven, ja que a Majo Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no, hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català, i en lletres nostres.
0: I també, també composaves a Majo Porro.
1: Sí, sí, sí, Majo Porro era, cançons meves o cançons del Gálvez, del guitarrista, i si la meva era molt suau, la fèiem més rockera amb ell, o al revés. I fèiem una barreja de cançó d'autor barrejat amb rock dur. Era una espècie de barreja.
0: I és després de Jo Porro, quan, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, tornes una mica les essències a la guitarra i a fer una mica més de cantautor?
1: Va passar temps.
0: Va passar temps,
1: però sí. El de cantautor sempre ha sigut...
0: Paral·lel, sempre hi era, sempre ha existit.
1: Sempre ha estat. I va arribar un moment que vaig fer grups... De música de ball i de tot això, i fins que vaig dir prou i vaig dedicar a fer cançons meves. Que no m'ha anat molt bé, perquè no... Però bueno, hi he arribat a gravar, hi he arribat a tocar amb grups, que no és gaire... No es fa molt que un cantant porti un grup bàsic...
0: D'acompanyament, diria. Per això, mira, justament també ho teníem previst preguntar-te també, doncs, que si era més complicat amb tota la teva trajectòria, tot el que has pogut, doncs, viure i contrastar, si és més complicat ara o abans guanyar-se la vida amb la música?
1: Jo crec que és igual de complicat.
0: Igual de complicat. Sempre ha estat difícil, oi?
1: Sí. Mm. Abans perquè no havia circuit, no havia llocs per fer-ho, tenies que buscar tu les actuacions, inventar-te-les. Havia Franco, també. Hòstia, que no podies fer tot el que et donava la gana. I ara jo crec que és el mateix, la gent està molt preparada, els músics són molt bons, però quin circuit tenen? Hi ha un circuit i la gent no paga, no té ganes de pagar diners, a no ser que entris dins d'una productora que porti, però és igual de difícil.
0: I ara, doncs, encara queda, evidentment, moltíssima corda per endavant, però mirant una miqueta cap enrere, quina diries que ha estat la teva millor època musical?
1: No t'ho creuràs, però la meva millor època musical és com a músic de carrer. Mm? És quan més he disfrutat. La millor època meva ha sigut a Majo Porro.
0: Pel que fa al reconeixement, podríem dir,
1: sí,
0: no? Però tu t'has sentit més realitzat, per dir-ho d'alguna manera, o més a gust?
1: Era molt jove, teníem tots molta energia... Bueno, una miqueta el reconeixement, també. Feien cançons nostres i això és molt important. Però on m'he trobat més... On t'he disfrutat més. On m'he trobat més realitzat jo personalment, eh? No que la gent em reconeixi, no. Sinó jo mateix. La satisfacció ha sigut de músic de carrer. Jo abans que em passés això de les càmeres, he estat 5 anys al carrer. I, hòstia, és acollonant. És psicologia pura.
0: De fet, molts divendres se pot veure encara, doncs, sí, tocant aquí a Cubelles, al carrer Colom.
1: És que ho necessito.
0: És que ho necessites.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, volia preguntar-te, fins quan estaràs actiu?
1: Fins que aguanti.
0: Fins que aguantis.
1: Sí, sí. Home, jo ja començo a ser gran. Ja, si faig llàstima, doncs més val que no.
0: No, però encara et trobes prou bé, dius, com per continuar.
1: Em trobo bé, no? I bé, normalment canto cançons per la gent més gran que jo. Venen i encara em feliciten i encara venen emocionats i venen, sobretot, les senyores venen emocionades, els boleros i tot això, i per mi és una satisfacció bestial.
0: Hi ha gent que s'agafa ja el divendres allà cadira a la terrassa del costat per no perdre's la teva actuació.
1: Bueno, no sé, sí que hi ha gent que se senta, sí.
0: Doncs, Quicus Costa, que duri molt i molts anys, evidentment, agrair-te doncs, que hagis compartit aquests records amb nosaltres. Ens acomiadem, però bé, quan acabem ara l'entrevista, no marxeu, perquè, evidentment, farem tocar una cançó. Quina t'agradaria, amb quina, doncs, ens...
1: Bueno, puc fer una del Serrat, una de les típiques del Serrat, la Tieta.
0: La Tieta, una cançó emblemàtica.
1: Sí.
0: T'agrada el Serrat?
1: Molt, sí. I el Llac, també, però, bueno, jo soc més serratià que El meu estil és més així.
0: Doncs ara la tieta del Serrat, a més, qui vulgui, doncs, cada divendres, pràcticament cada divendres a la plaça de Colom, al migdia, doncs, també pot gaudir de la música d'en Quicus Costa, i sobretot agrair-te moltíssim, com dèiem, la teva companyia, i que duri molts i molts anys.
1: Home, jo també espero.
0: Doncs Quicus Costa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu.
0: I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Ens retrobem ben aviat amb nous protagonistes. Ara, la tieta del Serrat. Gràcies.
1: La despertarà el vent d'un cop pels finestrons. És tan llarg i ample el llit i tan fred els llençols. I amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam. I buscarà el millor d'un gat que ha estat i vell, que en els seus genolls dorm a llars vespres d'hivern.

la que sempre té un plat. Quan arriba Nadal, la que no vol ningú, si un bon dia pren mal,

i a l'església tots dos faran com fa el mossèn i lluaran Jesús que entra a Jerusalem.

I un dia s'ha de morir, més o menys com tothom. Se l'endurà una grip cap al forat profund. Llavors ja haurà pagat el nínxol i el taüt, els salts dels capellans, les misses de difunts.

Des de Ràdio Cubelles avui us hem volgut oferir aquesta entrevista que hem recuperat de l'any 2019, una entrevista que en aquest cas va realitzar per l'Ajuntament de Cubelles en Lolo García, repetim, pel canal de YouTube de l'Ajuntament l'any 2019, en què doncs, va poder parlar aleshores amb en Quicus Costa, qui va explicar doncs, la seva trajectòria musical. Del 2019 cap aquí doncs, sí que va tenir més problemes de salut, en Quicus Costa, tot i que encara aquests últims anys havia continuat actuant cada divendres al matí aquí al carrer de Colom, a davant de Ràdio Cubelles, a davant del Casal de Cultura. I bé, des d'aquí doncs, hem volgut també fer aquest homenatge, aquest record a la trajectòria d'aquest músic cubellenc, en Quicus Costa, que ens ha deixat aquest dimarts.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Ja tornem a ser aquí inaugurant un nou any i us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a la primera edició de 2026 de les Històries de la Música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, molt bon dia també a tothom. Doncs mira, iniciarem l'any amb el repàs dels èxits de l'any 1973. I, com sempre, compararem dues llistes de supervendes, els Billboard americà i los 40 espanyoles.
0: Sí, senyor. Doncs precisament, aquell any 1973 trobem una primera diferència significativa entre les dues llistes pel que fa a la quantitat d'artistes que van entrar a formar part de cadascuna d'elles.
1: Certament, mentre que al Billboard hi van entrar 25 artistes diferents, 19 dels quals es van passar només una o dues setmanes en primera posició, a la llista espanyola de los 40 només hi van accedir 9 artistes diferents.
0: I el mínim de temps que alguns d'ells van estar-se en el primer lloc van ser 2 setmanes, mentre que hi va haver qui se'n va estar 13 i fins i tot 15.
1: Doncs així començarem per baix recordant algun d'aquells que es van estar només una setmana al capdamunt dels Billboard.

0: els Rolling Stones, que va situar-se en el número 1 cap a finals d'octubre de 1973.
1: Aquest tema té un inusual inici acústic i uns anys més tard en trobem un de molt similar en un altre tema que també ha esdevingut mític. Es tracta de Hotel California de The Eagles.
0: Exactament, tenen similitud. I sense que puguem afirmar res categòricament, és més que probable que The Eagles es veiessin influïts per els Rolling Stones. No en va, els Rolling Stones se'ls considera un dels grups més influents en la història del rock.

0: Ara ens trobem amb un altre personatge il·lustre. Es tracta de George Harrison, que 3 anys més tard del seu primer èxit com a solista, una vegada dissolta The Beatles, va ser en My Sweet Lord, tornava a situar-se en el primer lloc de les llistes, amb aquesta que ara estem escoltant, Give Me Love. I s'hi va estar també una setmana.
1: Precisament es va situar en la primera plaça, prenent-li el lloc al seu excompany dels Beatles, Paul McCartney. Però d'ell, d'en McCartney, en parlarem d'aquí una estona. Passem ara al bloc de temes que es van estar 2 setmanes encapçalant el Billboard.

0: Estem escoltant un tema clàssic de R&B, el Midnight Train to Georgia, en la veu de Gladys Knight and the Pips, un grup que es va passar gairebé 40 anys dalt dels escenaris, des del 1952 fins al 1989.
1: Van començar com un grup familiar, format per germans, fills i cosins, i van tenir uns inicis amb un èxit força moderat. Va ser a partir de 1966 que els va fitxar la discogràfica Motown, que van començar els seus èxits comercials i a situar temes al capdamunt de les llistes.
0: Precisament la que hem estat escoltant, Midnight Train to Georgia, va ser la que es va convertir en la cançó estrella i amb la que en aquell any, el 1973, es van passar dues setmanes en el número 1.

0: Igual que Gladys Knight i And the Pips, els qui escoltàvem fa un moment, o Diana Ross, que va aconseguir situar-se en el primer lloc amb Touch Me in the Morning, Marvin Gaye era un dels membres de la plantilla de la discogràfica Motown, a qui en més d'una ocasió hem qualificat de factoria musical.
1: I ell també va ocupar el primer lloc dels Billboard amb el tema Let's Get It On, una balada clàssica de molts temes, dels molts temes en què va triomfar.
0: Mm-hmm.
1: Així doncs, com acabem de dir, dintre del mateix any, tres artistes de la Motown van situar-se en temes en lloc dels primers llocs de les llistes.
0: Sí?
1: O potser no eren només tres.

0: Efectivament, no en van ser només tres, perquè a ells s'hi va afegir Stevie Wonder, aquell noiet invident que havia començat a la Motown amb el nom de Little Stevie Wonder i que a la llarga es va convertir en una de les estrelles de més èxit d'aquella productora.
1: You are the sunshine of my life. Es va passar dues setmanes al número 1, però mai ha deixat de ser una de les balades més romàntiques de la història de la música. I no ho diem només nosaltres. La prestigiosa revista Rolling Stone, que va publicar el llistat de les que eren segons el seu criteri, d'ells i dels lectors, les 500 millors

0: Encara un parell més de temes que van ocupar el capdamunt del Billboard durant dues setmanes. El primer, aquest Half-Breed, que escoltem en la veu de Cher.
1: La lletra d'aquesta cançó relata la història d'una dona jove que es veu rebutjada pel fet de ser mestissa, filla d'un home blanc i d'una dona Cherokee.
0: El fet és que la mare de la mateixa Cher es trobava en certa mesura en aquesta situació perquè era d'ascendència europea i Cherokee.
1: A l'època en la que Cher va publicar aquesta cançó, quan la interpretava als escenaris, acostumava a vestir-se com una índia, amb plomes i tot,
0: Fixa't.
1: Cosa que probablement en l'actualitat seria vist com a molt políticament incorrecta.
0: Segurament.

0: L'últim tema dels que es van passar dues setmanes dalt de tot del Billboard és aquest Will It Go Round in Circles, que escoltem amb Billy Preston a la veu i als teclats.
1: Recordem també que Billy Preston va arribar a ser el conegut com a cinquè Beatle,
0: sí,
1: gràcies a la seva col·laboració en diversos temes, entre els quals podem destacar el Get Back i el Don't Let Me Down.
0: Sí, de fet, en Billy Preston va ser l'únic músic extern a The Beatles acreditat en algun dels seus discos, cosa, per tant, escassíssima. En particular, va aparèixer en el senzill de Get It Back, que a la portada se l'esmentava com The Beatles with Billy Preston.
1: Doncs passarem ara a presentar-vos els tres únics artistes que es van estar dues setmanes a los 40 principales.

0: Estem escoltant Por si tú quieres saber, interpretada per Jairo, que era el nom artístic del cantant argentí Mario Rubén González Pierotti, que es va haver d'exiliar a Espanya i França durant la dictadura militar argentina, la qual cosa va influir notablement en la seva obra.
1: I es tracta d'una balada melòdica en què parla amb un amor del passat i li explica com li ha anat la vida. Per si de cas ho vol saber, tal com diu el mateix títol.
0: Exactament. La seva vinguda a Espanya va ser impulsada inicialment per un altre argentí, Luis Aguilé, qui li va fer una oferta de feina per la discogràfica CBS.
1: Jairo va seguir la seva carrera a Europa i va cantar tant en castellà com en francès o italià.

0: Aquests que escoltem són Fórmula Quinta, formats a Madrid l'any 1967 amb un dels seus temes més coneguts, Eva Maria.
1: Fórmula Quinta practicaven un pop d'arrels anglosaxones amb influències dels Beatles i també dels Monkees. I a més d'Eva Maria, aquella que va marxar buscant el sol a la platja amb la maleta de pell i el biquini de ratlles, bé, no seguirem amb la lletra.
0: Tot allò, sí.
1: Sí. També van triomfar amb una altra com aquella cançó que era Cuéntame, aquesta de l'any 1969.
0: Sí, senyor, tots dos temes van tenir un notable èxit en la seva època, però precisament Cuéntame, aquesta que deies, ja va tenir gran repercussió a partir del moment en què es va convertir en la sintonia de la sèrie de televisió espanyola Cuéntame cómo pasó.
1: I tant, i tant.
0: Ajà. Mentre que l'èxit d'Eva Maria, diguéssim que es va quedar restringit a les pistes de ball.

0: Aquest tema és Pardon Me, Sir, que Joe Cocker, d'aquí podem reconèixer la seva particular veu esquerdada, que el fa tan distingible i que ell, podríem dir que va explotar.
1: Sí, clar.
0: Ara bé, quin era l'origen d'aquesta veu? Tenia algun problema físic que li provoqués? Doncs, noi, sembla que per la resposta que tenim és que no.
1: No, no. Ara bé, el que sí que és cert és el fet que la intensitat que Joe Cocker posava a les seves interpretacions, especialment en públic, quan precisament forçava més encara aquesta forma de cantar, en més d'una ocasió li van provocar petits esquinçaments a les cordes vocals.

0: I aquests són Santa Bàrbara, que amb aquest tema, Charlie, també van situar-se un parell de setmanes en la primera posició. Es tracta d'una balada tendra, la lletra de la qual ens pot confondre si no sabem la història que hi ha al darrere.
1: Escoltant-la, podem pensar que Charlie és una noia a qui el cantant es va trobar al carrer, però en realitat reflectia el que li va passar, certament, i és que va trobar un colom ferit a qui va anomenar Charlie i que va recollir.
0: Amb el temps va aconseguir que l'animal es recuperés de les seves ferides i, naturalment, va acabar emprenent el vol i marxant.
1: El que el cantant vol transmetre amb la lletra és la idea de l'amor desinteressat i el respecte cap a les necessitats de l'altre. En aquest cas, el desig de volar del colom.

0: Acomiadarem aquesta primera part dels èxits de 1973 amb Carly Simon i el seu Yours Remain, aquest tema que comença amb aquesta característica línia de baix i que es va convertir en el més celebrat i recordat de la cantautora nord-americana i que era un dels singles de l'àlbum No Secrets.
1: Doncs portant la contrària al títol de l'àlbum, la Carly Simon mai ha desvelat de forma clara a qui va dirigida la lletra de la cançó, que és un retrat demolidor de qui sembla ser un antic amant que l'ha abandonat i que, en resum, és un cregut. De fet, la lletra de la tornada diu: "Ets tan cregut, segur que et penses que aquesta cançó parla de tu, no?"
0: Però tornant a la identitat del protagonista de la cançó, hi ha moltes sospites que es pugui tractar de l'actor Warren Beatty, amb qui Carly Simon va tenir un afer, eh?
1: Sí.
0: Clar que també se li coneixen o sospitaven històries, eh? Espera, que la llista és una mica llarga.
1: A veure.
0: Amb Michael Crichton.
1: Sí.
0: Amb Chris Christopherson.
1: Mm.
0: Amb Jack Nicholson.
1: Vaja.
0: Amb Cat Stevens.
1: Déu-n'hi-do.
0: Amb John Travolta.
1: Fixa't.
0: Amb Sean Connery. Amb Marvin Gaye. O Jeremy Irons. Deixeu-m'ho aquí, va.
1: I posa uns punts suspensius,
0: sí,
1: aquí?
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Doncs bé, amb tanta oferta de candidats, la protagonista d'aquesta cançó, no li ha sigut gens difícil a la Simon el mantenir en secret la real identitat del protagonista. I ves que no sigui una barreja d'una mica de tots.
0: També pot ser, també pot ser. Doncs amb ella us deixem fins la setmana que ve, en què acabarem el repàs dels èxits del 1973.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Aquest any, dins del programa de la Festa Major de Cubelles, podem trobar un treball que en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que cada any doncs, ofereixen algun estudi, algun treball sobre la història local dins del programa de Festa Major. I en aquesta ocasió, l'autor és en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg, especialitzat en botànica i educador ambiental. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: I bé, en Pere Vives ha fet un treball aquest any dins del programa Festa Major que està titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Un treball que, com és clàssic també dins del programa de Festa Major, combina doncs, això aspectes més històrics i d'explicació i fotografies, no? Una part més gràfica. Bé, en primer lloc, doncs, quin és l'origen d'aquest treball? En quin moment doncs, et fixes a dir, va, anem a fer un treball, un estudi sobre com ha anat canviant aquest paisatge costaner de Cubelles?
2: Doncs la veritat és que fa temps, perquè això va néixer amb una fotografia que em va donar el meu avi del Mas d'en Pedro, que és on he estat jo tota la vida, i això devia ser finals dels 80. Una fotografia que hi havia al Mas d'en Pedro i es veia tot al voltant, no hi havia cap xalet, cap casa, tot eren camps de conreu, fins a arribar a la platja. La platja era també una petita franja de sorra i aquesta fotografia no l'havia vist mai, no? I a partir d'allà, nosaltres al cap de poc temps, l'any 92, vam inaugurar el Centre d'Educació Ambiental Mas d'en Pedro, que és una escola del mar dedicada a activitats escolars, i un dels programes que vam preparar va ser precisament el del canvi dels paisatges, no? Bàsicament el canvi del paisatge a la costa, en aquest cas la costa que es veia des del mas, no? I per tant doncs, vam anar recopilant fotografies antigues, algunes també les vam demanar, en aquell moment no era tan fàcil aconseguir fotografies aèries com ara, i algunes ens les van proporcionar des de Madrid, els militars, recordo un comandante al quartel de Cuatro Vientos demanant-li fotografies aèries. I a més, una curiositat és que no me les va cobrar, perquè quan li vaig dir que era pels nens i activitats escolars i tal, el senyor es va emocionar i em va dir, no, si és per esto, pues nada, no hay que pagar nada. I me les va enviar, me les va fer arribar i allà vam començar. Allà vam començar amb els canvis de la costa, també l'aparició de la central tèrmica, el canvi de la línia de platja, perquè la tèrmica va modificar moltíssim la línia de platja amb tota la construcció dels espigons, les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes, i han anat apareixent ja doncs, activitats industrials, com en aquest cas la central tèrmica, o activitats turístiques ja de segona residència, sobretot, que és el que ha omplert la major part de les parcel·les agrícoles, han anat desapareixent per aparició de segones residències.
1: Per tant, entenc que també és un estudi que el que posa en evidència és que en el segle XX, no, la transformació ha sigut brutal. Segurament si tinguéssim fotografies del 1845 serien més semblants a les del 1945, no? Que en 100 anys hauria d'haver canviat menys el paisatge costaner de Cubelles que en els 30-40 anys
2: sí,
1: posteriors, no?
2: Totalment. De fet, les del 46, les del 56, fins a l'any 65 els canvis són molt pocs. I del 65 fins a l'actualitat doncs, ha progressat fins a arribar doncs, pràcticament al 100%. Si agafem només la franja de la costa, el 100%. Si agafem una franja una mica més alta per sobre la carretera, se salva, una petita zona agrícola encara queda sota Mas Pairot, però que també està en processos d'aparició de noves coses que apareixeran i, per tant, té mal futur l'espai agrícola així amb moltes hectàrees en el municipi de Cubelles, almenys en la zona entre les muntanyes primeres i el mar. Mm.
1: I també veiem dins d'aquest període de transformació també veiem com dues parts, no? Una primera que, com deies, més encara d'això els càmpings o el primer turisme de platja i tot això, i potser els primers xalets i cosetes així, i després hi ha l'urbanisme, no?
2: Sí,
1: hi ha planificació urbanística, sí. Carrers, blocs de pisos, etc.
2: Jo crec que aquí té un element important la central tèrmica. És a dir, tot el que és abans de la central tèrmica va ser turisme de càmpings i alguns xalets, però no masses. la pressió de la central tèrmica va ser un canvi revolucionari, perquè són 11 hectàrees de la central, i després això més aviat va acompanyar de petits canvis en els polígons, per exemple, el polígon Les Salines, polígons industrials de petita indústria, de petites i mitjanes empreses, és a dir, aquest era el motor d'ocupació del, del territori verd, diguéssim, sobretot amb els polígons industrials. I després, sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segona residència, tota la mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: I era platja-platja de sorra?
2: Sí, o... sí, era platja-platja de sorra. Hi havia algun espigó de la tèrmica, és a dir, la tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint
1: paral·lels
2: de sorra.
1: Paral·lels aquests.
2: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
1: Abans, però les platges com eren? Quan hi havia conreus i arribava al mar...
2: No. Si mireu les fotografies del 46 i del 56 i del 68, la platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Als pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior, al, és anterior a l'aparició del Camping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés, salinitzés el sol.
1: Clar, aquí estem analitzant el que és el paisatge costaner purament, però el fet que ningú construís en milers d'anys tan a prop de la costa i que ara sí que ho haguem fet,
2: Perquè
1: pot ser que tard o d'hora veiem que bé, potser per algun motiu durant
2: té una explicació, i és que l'espai de platja està molt sobrevalorat dels anys 60 cap aquí. Antigament la gent no es posava banyadors i s'exposava públicament a banyar-se en una platja. Dos, les platges no tenien tot l'equipament que tenen ara. Cubelles, precisament, arran de mar, per exemple, és on el Mas d'en Pedro hi havia les Mars Mortes, que eren uns aiguamolls plens de mosquits, potser no hi havia paludisme, però poc li faltava. Eren unes zones bastant, diguéssim, bastant insalubres, perquè eren aigües estancades i, per tant, doncs, la gent no hi anava a la platja, no? I, per tant, això va haver un canvi a partir dels anys de sí, amb els 60, amb aquestes aparicions de les primeres platges turístiques, doncs a partir d'allà es va començar a sanejar les mateixes Salines, durien haver-hi molts mosquits, també, quan hi havia... De fet, Cubelles sempre ha sigut una zona de mosquits. Actualment, com que està tot urbanitzat, n'hi ha menys que fa uns anys, però tot i que ens arriben aquests mosquits orientals com el tigre, no? que recolonitzen, però en una zona, jo recordo l'aigua salada, de petit les aixetes sortia a l'aigua salada i rentaves roba amb l'aigua salada i havies de beure aigua de garrafa perquè no, l'aigua de les fonts i de casa era salada, la Mas d'en Pedro sortia salada per les aixetes i tot això s'ha millorat.
1: Per tant, doncs, també suposo que aquest progrés ha fet que ara es pugui viure bé arran de mar, quan, doncs,
2: sí,
1: antigament...
2: De fet, tota la costa de la península Ibèrica, la platja ha estat sobrevalorada i s'ha habilitat perquè s'hi pugui viure, perquè antigament, doncs, les condicions de salubritat eren baixes en alguns llocs.
1: Clar, jo anava més per la línia de l'inestabilitat, no?, del terreny, és a dir, el que ara és un tros que sembla molt estable, d'aquí 20 anys potser, no?, hi ha un temporal o no sé què, o no ha canviat tant, això?
2: No, perquè la zona de sorra no és habitable. I aquesta zona de sorra abans era potser de 50 metres i ara potser és de 150 o 200 metres. Aquesta zona pot variar una mica amb els vents i amb les tormentes. Una altra cosa és la desembocadura del riu. Però el que és la platja, tot al llarg de la platja, diguéssim, més rocallosa arran del riu i més sorrenca a mesura que ens allunyem de sorra fina, el vent la modifica els espais de duna, que alguns d'ells de manera molt intel·ligent s'han afiançat amb plantes, els grups aquests del GPEC i que es dediquen
1: Bueno, i el Ministeri ho està fent.
2: Correcte, sí. Posen plantes a la sorra, precisament per fixar per fixar la sorra i que no hi hagi aquest desplaçament de sorres.
1: Tanmateix no es parla també de, si en lloc de centrar-nos tant en l'estudi miréssim de 2025 cap endavant, no?
2: Ah, sí.
1: No sé si d'això se'n pot parlar, també l'augment del nivell del mar, el canvi climàtic...
2: Si realment puja el nivell del mar tal com prediuen, doncs sí, algunes botigues del passeig hauran de tancar. Sí, sí, esperem que no sigui tan dramàtic. Saps, sempre podem posar parets de formigó davant, no? Però no sé si és la idea.
1: Bé, n'hi ha permís per fer-ho, tampoc.
2: No.
1: Ja no et deixen, perquè diuen d'aquí, no? D'aquí 5 anys aquest paret de formigó seria història.
2: No, la zona, això s'ha de fer una mica a casa dels mapes de zones inundables, no? I la veritat és que Covelles té bastantes zones inundables, no? I aquestes zones poden ser fruit de l'augment de tormentes, de l'augment de pluges, és a dir, bueno, sí, pot canviar.
1: També perquè la part final, no, de l'estudi acaba amb aquesta riuada històrica que hi va haver el 2025, en què doncs, també hi afegeixes algunes imatges en què es veu també com, no tant el mar, en aquest cas va ser més el riu, com també va agafar el seu lloc, no?
2: Sí. Ho vaig posar bàsicament perquè aquestes riuades modifiquen el paisatge, no? I per tant és un element natural fort que fa que canvia les coses, no? En aquest cas va destruir una part del passeig marítim, però va obrir el riu al mar, no? El riu Foix, de forma natural, hi ha anys que està obert i hi ha anys que la barrera de sorra tanca el pas i per tant la llacuna queda incomunicada amb el mar. És a dir, que tot això són fenòmens que ajuden a modificar el paisatge, perquè els anys que hi ha comunicació doncs hi ha unes plantes, i els anys que no hi ha comunicació amb el mar doncs algunes desapareixen i apareixen d'altres plantes, no? I això acompanya altres animals. És a dir, que el paisatge, les riuades realment, o els rius, són uns elements, uns vectors molt importants en els paisatges.
1: I parlant també de futur, hi ha un altre element, no? Que és el de la dàrsena de la tèrmica, que ara s'estan fent les obres per treure'l, i això també tornarà a fer un canvi.
2: Sí, això, la veritat és que tot el que sigui guanyar espai naturalitzat és positiu avui en dia, no? I per tant intentar connectar els dos trams de platja que estaven tallats pels canals d'entrada i sortida de l'aigua de refrigeració de la tèrmica, doncs és una molt bona idea, i si s'han trobat els diners per fer-ho, perquè suposo que no deu ser barat, doncs estupendo, perquè podrem gaudir d'una platja contínua a tot el municipi de Covelles, doncs naturalitzada, amb el seu espai de sorra, les seves dunes, les seves plantes i l'accés a les persones al bany.
1: Mm. I d'altra banda, mirant doncs el passat més recent, no sé si has vist canvis també, o va arribar a afectar la costa la sequera, no? Perquè sí que, hi han fotos potser en què es veu un paisatge més verd i d'altres en què es veu més sec. Aquesta sequera tan intensa que vam viure aquests últims anys,
2: fotos potser no es veu, no es perquè les fotos són molt d'espais urbans i d'espais vora platja i per tant molt modificats, però sí que quan passeges per Covelles, sobretot si vas cap al Garraf, hi ha una explosió d'arbres col·lapsats, secs i morts, i morts posteriors a les sequeres, perquè els arbres no moren l'any de la sequera, moren al cap d'uns anys, quan porten molts anys continuats de sequera, de manera que col·lapsen, les fulles col·lapsen i no són capaces de regenerar l'arbre, i l'arbre queda sec. Si aneu per l'autopista, damunt dels túnels del Garraf, hi ha moltes entrades de túnels que són ben plenes d'arbres secs, que són secs posteriors a les sequeres més fortes.
1: I no sé bé si estic anant una mica més enllà, perquè no t'estic preguntant només sobre el que seria només la línia de costa, sinó una mica també el primer tram. No sé si hi ha cap infraestructura, sí que has comentat doncs la tèrmica i els espigons, que evidentment doncs van modificar el paisatge, però no sé si hi ha altres infraestructures.
2: Important dels darrers anys, que és l'autopista.
1: Aquí anava.
2: Si us fixeu, les fotografies en color dels darrers anys, ja apareix el peatge de l'autopista i tota l'autopista, que és un altre vector. És a dir, jo començo el treball amb tres vectors importants, que són la carretera comarcal, el torrent d'en Pedro, que és a la banda oest del municipi, i el torrent de Santa Maria a la banda est del municipi, no?
1: La via del tren també està bastant.
2: I la via del tren també hi era, sí, també està com a element. Però clar, l'autopista apareix, a partir d'un moment apareix l'autopista com un element vector nord, d'est a oest, que travessa de manera brutal el municipi, no? És a dir, que sí, es van fent infraestructures que van modificant. També veurem ara què passa amb l'espai de la tèrmica, perquè també acabarà sent una estructura, al final són 11 hectàrees, que alguna cosa s'hi acabarà fent i per tant això serà una fotografia més de futur.
1: El projecte actual és que hi vagi una nau logística que ocupi bona part de les hectàrees, veurem no, si s'acaba construint o no. Però
2: sí, és aquesta política dels polígons, no? És a dir, ja té al costat el polígon de les Salines també, que apareix en el seu moment.
1: I té l'autopista enganxada, no?
2: Correcte, i bons accessos, sí.
1: Bé, això pel que fa doncs l'autopista acaba una mica, és un municipi Cubelles que ha tingut aquestes dificultats de partir-se una mica, no? Té el riu,
2: que
1: ja és un tall natural, no? I el mar, però després té la via, no? La carretera comarcal i finalment l'autopista que tot plegat
3: ho fa. Sí, s'han d'anar fent ponts,
1: Sí, sí, sí. I què destacaries també de la metodologia que has volgut seguir a l'hora de fer aquest estudi, també doncs, com t'arriba l'encàrrec per part del grup d'estudis Cubelles?
3: Doncs d'una manera curiosa, perquè li vaig comentar al Xavier Martínez això de poder fer un treball i tal, fa un parell d'anys, això va ser un parell d'anys que ens vam veure un moment, perquè havíem coincidit, perquè havíem fet alguna publicació junts sobre les masies i tal, i li vaig comentar, no? I llavors de cop i volta, fa cosa d'un mes o menys, en Joan Vidal em truca i em diu, Pere, escolta, he estat mirant a internet i tal, a internet buscant línia costa del paisatge de Cubelles i tal, pum, va aparèixer. Nosaltres tenim un blog allà a l'Escola del Mar, tenim un blog que anem posant informació, estan moltes coses de la història de Cubelles documentades i de la història del Mas, bastant documentades des de fa anys, no? I teníem un blog de tots aquests treballs que feien dels canvis del paisatge. I llavors em va trucar el Joan i em va dir, escolta, aquest treball està molt ben fet, no sé què, escolta, què et semblaria si ho posem al programa de la Festa Major? Dic, bueno, doncs endavant. Li vaig dir, sap greu una mica que si et dones... Clar, perquè em va donar poc temps, és a dir, em va trucar i al cap de 6 dies, 7 dies ja l'entregàvem perquè anava a impremta i el dia 1 havia d'estar imprès, no? I vaig dir, home, m'agradaria que ho poguéssim revisar amb més gent, perquè al final això és una visió meva, d'una persona de 60 anys, de com ha canviat el paisatge en els últims 80, i és la meva visió, i tinc la informació que tinc. I l'avantatge d'aquest treball, que això estic content també que s'hagi posat, perquè ahir mateix, per exemple, parlant amb en Miquel Pedrenya, em va venir a dir, no, escolta, és que això no és així, això és d'aquesta altra manera. I això és el que desperta aquest treball, és a dir, és molt difícil arribar a la casuística i a la curiositat de cada element de les fotografies, no? Perquè un coneix el que coneix. Clar. Però segurament està ple de veïns a Cubelles que diran, home, doncs aquí això... Vale. I
1: els motius potser perquè allò...
2: Correcte,
1: canviar...
2: correcte, clar, això és molt difícil. Aquesta informació particular és molt difícil de copsar i de tenir, no? I en Miquel precisament em comentava una cosa del xalet de la tèrmica, no? Que es veu que ja estava abans, i té raó, ho vaig estar mirant i té raó, i no era una nova instal·lació, sinó que va quedar integrat dins de la tèrmica, però quan es va comprar els terrenys de la tèrmica aquest xalet ja hi era, no? I, però bueno, clar, ell havia fet coses en aquest xalet i coneixia potser millor la història que no pas jo, per tant, però això m'interessa, no? I llavors vam quedar amb en Joan, dic, escolta, Joan, hauríem de fer alguna xerrada, alguna presentació, i probablement la Setmana del Patrimoni fem alguna presentació del treball, que serà el moment en què els veïns que s'ho hagin mirat, si volen venir i contrarrestar coses, doncs nosaltres jo incorporaré la informació i aniré modificant el document, no? Perquè al final el que es tracta és de que qui coneix bé la història, que cadascú coneix una història d'un racó, i el que hem d'aconseguir és sumar tots aquests racons per tenir una bona imatge del que ha estat el canvi del paisatge a la costa de Cubelles.
1: Molt bé, sobre aquest treball de l'evolució del paisatge, hi ha res més que ens vulguis comentar que no haguem repassat?
2: No, bàsicament això dels motius, no? Els motius eren, primer van ser turístics, més de càmping, després van ser industrials, perquè la tèrmica va marcar molt. De fet, la tèrmica va espantar molta gent. Jo recordo el meu avi a punt de vendre's al Mas d'en Pedro perquè tenien por que fos nuclear, no sé què, és a dir, corrien com moltes veus, així després no va ser tant, i de fet, no sé si li hem de donar les gràcies o no, però tenim les platges a Cubelles que tenim, potser gràcies a que hi ha hagut una franja d'espai que no va ser colonitzat de manera massiva, com ha sigut segur de Calafell o Gonit, i per tant, doncs, tenim unes alçades d'edificis que permeten encara tenir una platja bastant digna respecte a Calafell, per exemple, o que s'han urbanitzat durant aquests 50 anys que ha estat la tèrmica, o 40 anys que ha estat la tèrmica, en el fons ha protegit. Potser ha fet malbé l'aigua o alguna altra cosa, però ha protegit una mica el que és l'ocupació de la civilització humana, no? I després hi ha l'aparició dels nuclis industrials, amb els polígons... i després, però finalment, doncs, les segones residències, i no segones residències, sinó residències de primera necessitat, perquè Barcelona és impossible, Vilanova, la Geltrú, Sitges són impossibles, Cubelles ja costa llogar un pis a Cubelles, és pràcticament impossible, per tant, la gent acaba comprant residències per viure,
3: i anar a treballar a Barcelona o anar a treballar on sigui, no? Amb el tren, amb el tren quan funciona, o amb el cotxe, en aquest cas l'autopista facilita
1: els autobusos que també que s'han acabat posant per la gran demanda que hi ha de traslladar-se cap a l'àrea metropolitana i van...
3: Però això es nota, eh? És a dir, cada cop hi ha més gent que viu per aquí, Cubelles o als voltants, i treballa i es desplaça 50, 60, 70 quilòmetres per anar a treballar. Mm. I al final l'àrea metropolitana de Barcelona es va ampliant.
1: Mm. Bé, també volíem aprofitar, doncs, ja que ha vingut, perquè Pere Vives també des de 1992 gestiona la casa de colònies de Mas de en Pedro, doncs, que és la que hi ha, doncs, a Cubella, juntament, doncs, amb Can Foix, no? I bé, li volíem preguntar també com va aquesta activitat, les colònies, també, bé, entenc, canalla o grups de joves de lluny segurament de Cubelles i aquesta zona, i venen a conèixer aquest espai, també què hi troben, que no sé, això si
3: doncs
1: es pots comentar.
3: Doncs sí, des de l'any 92 que desenvolupem programes escolars i venen moltes escoles, al voltant d'unes 40-50 escoles cada temporada. Això són uns 2.000 nens per temporada, 2.000 i algun nens per temporada, que venen a descobrir el mar i la pesca i el mar com a paisatge i platja natural. I venen a escoles, clar, de Cubelles és difícil que vinguin, perquè
1: al final fem... casa.
3: Clar, exacte, ja ho teniu a casa. Però venen a escoles, doncs, bastant de l'interior, i el Penedès, per exemple, tots aquests poblets del Penedès, doncs, venen moltíssimes, fins a la franja, fins a Manresa, diguéssim, la nostra franja és aquests 70 quilòmetres al voltant del Mas d'en Pedro, tot el que és les zones aquestes d'Esparreguera, Olesa, Manresa, fins a Reus, diguéssim, tota aquesta corona són escoles que van venint, i sí, la veritat és que funciona bé. També la fem funcionar al nostre ritme, perquè... No som molt intensos, ens marquem els nostres temps de vacances, els nostres temps de descans i però bé, no ens podem queixar. Ha sigut la manera de mantenir aquest patrimoni del Mas d'en Pedro, perquè és que no és fàcil mantenir aquestes cases amb un salari de feina,
1: clar,
3: no?
1: Clar, clar.
3: I llavors també necessitàvem...
1: I sense les feines del camp d'abans i tot això.
3: Exacte, i necessitàvem muntar algun tipus d'activitat que no fos molt absorbidora, com pugui ser un hotel o una instal·lació molt turística, no? I per això vam agafar aquest model d'hostaleria o d'allotjament de nivell baix, com si diguéssim, i bé, ens permet mantenir, no ens farem rics, però ens permet mantenir el patrimoni, que al final és l'objectiu.
1: I bé, una pregunta obligada és, perquè hi ha tot aquest moviment, no?, de cara al curs que ve, que en alguns casos ja s'ha notat una mica aquest curs de la protesta de professors, mestres, que també, doncs, tindrien aquesta opció de lleure, com incloure-la dins de la protesta, és a dir, que no es facin colònies...
3: Sí, soc una mica negatiu amb això, perquè no estic massa content amb l'escola, perquè no ho està fent bé, és a dir, ens està castigant, i nosaltres som aliats de les escoles, no som l'enemic, i rebrem un càstig, perquè si les escoles realment deixen de fer sortides, doncs no vindran de colònies. Que passa que també soc optimista, perquè ja existíem abans que les escoles sortissin de colònies, no? Mas d'en Pedro, el 92, pensa que d'escoles en venien 4 o 5 a l'any. Ara en venen 40. Però també treballàvem, haurem de treballar amb nous públics, no? Públic familiar és un element, un tema molt a treballar, públics de grups, públics de cap de setmana, haurem de fer altres propostes més enllà de les escoles, perquè... És cert que aquesta tardor, nosaltres, per exemple, a tardor a escoles no en farem, crec que no en farem cap. Les que teníem les hem perdut i les hem reubicat a la primavera, perquè tot eren dubtes i tal, i farem caps de setmana i serà un any justet o dolent. Però això, tots els negocis tenen anys bons. Sí, anys dolents, i no per això s'ha d'enfonsar res, però sí que és veritat que s'han de fer mesures de contenció.
1: Bé, era una pregunta una mica obligada també, ja que venia, i bé, doncs els periodistes ja tenim això, que ens agrada també aconseguir informació de les fonts de primera mà,
3: sí,
1: com
3: sí,
1: és el teu
3: és
1: cas,
3: així,
1: no? Bé, doncs ja per tancar aquesta entrevista també, ja que doncs el treball de formar part de la festa, del programa de Festa Major, doncs una última pregunta ja per anar tancant és com viu normalment la Festa Major en Pere Vives, i no sé si doncs també el seu lligam històric amb Mas d'en Pedro i això, si ha tingut mai també cap lligam amb el no, calendari festiu o...
2: No massa, el Mas d'en Pedro no massa, perquè es dedica molt a escolars i a nens que no són necessàriament del municipi, no? Sí que estem pensant d'obrir alguna activitat per la gent del poble, estem pensant de fer que el Mas d'en Pedro es pugui visitar algun dia concret a la setmana i obrir visites obertes per la gent que vulgui, però no ho tenim preparat encara, però és un projecte a repensar aquesta tardor, també com que hi ha menys escoles, doncs haurem de buscar altres fórmules. I de fet hi ha moltes coses a explicar del Mas i de com s'ha perdut la vida de la pagesia i tot això, i com els oficis s'han desaparegut, és a dir, que la gent que li interessi la cultura d'aquest aspecte, doncs hi haurà moltes coses a fer. I personalment la festa, bueno, festa major algun any havíem fet, ens havien demanat, havíem fet algun taller, alguna activitat a la festa major, però habitualment no, és una època, la segona quinzena d'agost, que és normalment tanquem per vacances, per tant el personal el tenim de vacances. I jo, doncs sí, normalment pels focs sempre hi soc, algunes nits de ball també hi soc i alguna activitat la visitem, però no som molt intensos en la participació, diguéssim. No hi estem tancats tampoc a participar més, però no som proactius, diguéssim.
1: Doncs, Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i qui vulgui més informació sobre aquest treball el trobareu doncs dins del programa de Festa Major. També s'editarà per format separat, no? Que el grup d'estudis coherents acostuma a després doncs a publicar-ho en un format per separat, i també tard o d'hora que la gent estigui atenta, perquè hi haurà una presentació, una xerrada en què s'aprofundirà en tot.
2: Sí, i també dir-vos que al final de tot hi ha un QR que us dona accés a la part digital, que us valdrà la pena, perquè podreu ampliar bastant les fotografies, perquè la limitació d'aquest format és el tamany de la fotografia.
1: Clar.
2: Que no et permet veure detalls. No? Però si amplieu les fotografies podreu veure detalls. Per exemple, una curiositat que molta gent no deu saber és que el búnquer que hi ha al desembocador del Foix hi havia una rèplica igual al torrent d'en Pedro, idèntica, que va desaparèixer, i en les fotografies es veu. Si amplieu, es veu el búnquer allà, la primera fotografia.
1: Aquest amb aquesta forma com de T.
2: Sí, exacte, idèntic, mateix model. Hi havia també un búnquer allà de defensa, que va desaparèixer a finals dels 60, estava ja tot fent malbé pels temporals i es va retirar. Però són coses que si no amplies la foto doncs no les veus, i quan llegeixes la biografia ningú en parla d'aquest búnquer.
1: Clar.
2: Perquè està desaparegut, només en parlen del de Cunit, que han reconstruït, o el del Foix.
1: Però el de Mas d'en Pedro no se'n parlava.
2: Exacte.
1: Doncs bé, és un tema que segurament doncs, dins de les jornades de patrimoni encaixaria perfectament. Doncs, Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I tornem a l'espai, compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro del GPEC. Bon dia, què tal?
1: Molt bé.
0: Tornem de nou, Xavier, aquí a la ràdio, i avui parlem doncs de taurons, de meduses i aquelles pors d'estiu, en tot cas. Quan parlem de taurons, no sé, ens hem de preocupar quan entrem al mar?
2: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix, no? Sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que es preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no? En aquest tema, el tema dels taurons.
0: Uh-huh. Per tant, podem estar tranquils, no?
2: Sí, tant. Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària, i bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans. N'hi ha algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. I tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això. Però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
0: Val. Perquè clar, parlem de taurons, però a vegades els que són més petits tenen el mateix nom? Perquè tintureres, uh-huh, no és el mateix o sí?
2: No. Bueno, és una de les espècies de taurons. Uh-huh.
0: No ens hem de preocupar, però no, en tot cas, si veiem alguna cosa, avisem. Seria aquest... A qui avisaríem, primer de tot? Bueno, si veiem alguna cosa que ens fa sospitar...
2: Jo penso que primer de tot, potser si hi ha socorrisme, doncs potser avisar socorristes, perquè és qui més ràpidament podria donar avís als usuaris i usuaris que hi ha a la platja, doncs dir: sortiu de l'aigua, i bueno, esperem, marxarà i ja està. Bueno.
0: I ja venen els al crab, no? Suposo que a vegades quan un tauró és arrossegat, una tintorera, diguem-ho així, petita.
2: A vegades quan... Sí, sobretot quan no poden sortir de l'aigua, o perquè ha passat alguna cosa així, o perquè està ferit o malmès o alguna cosa així. I bueno, però bueno, ja també és, a vegades és normal, que es puguin acostar una mica més. I bueno, n'hi ha més dels que ens... Tot i que són els taurons així en general, i els cetacis també són... Estan, les seves poblacions estan molt marmades i van a la baixa, però bueno, a vegades és... L'altre dia estàvem a Torredembarra i estàvem mirant cap al mar per mirar, i vam veure una aleta. Ostres, és un dofí. No, al final vam veure que tenia dos aletes, i era un tauró que era força gran, i duria estar a uns, no sé, posar-li 300 o 400 metres de distància de la costa. I sí, pues mira, va ser molta casualitat, això va ser la setmana passada mateix. I bueno, pues n'hi ha més, no es veiem, estan per allà, no s'acosten massa, i en cas de que fins i tot pots nedar tranquil·lament, perquè hi ha molta gent, no?, que va nedar per la platja, i van nedant més enllà de les boies fins i tot. I jo no he escoltat cap notícia de que els hagi mossegat cap tauró. O sigui, que amb això, sobretot, tranquil·litzar, i que canviem aquesta imatge de que són dolents, i sobretot canviar-ho perquè són bons, fins i tot, perquè, bueno, ajuden a regular aquest equilibri.
0: Les meduses, que a vegades també ens fan una mica de por, per la reacció, no?, que pot... Vaja, que a vegades diem: ostres, m'ha picat una medusa, no?
2: Clar, sí, a vegades, bueno, al mar a vegades ja tenim aquesta... No és el nostre hàbitat, diguéssim, no? Estar dintre de l'aigua, estem en un espai que és diferent, i a vegades hi ha la gent, com més endins entra al mar, més poder o més pot tenim, no? Tenim uh-huh. aquest respecte perquè és una cosa que no coneixem, que no veiem, o sigui, la nostra visió dintre de l'aigua no arriba massa lluny i hi ha poca llum i això. I bueno, això són, suposo que són pors que tenim ja, que ens venen heredades de
0: pares a fills o
2: d'anys enrere, etc.
0: Sí, sí.
2: I ens imaginem, doncs, que ens pot passar el pitjor, no? Entre taurons, entre meduses i tot això. És cert que, bueno, segons quines meduses que si tens una picada d'una medusa, doncs pica, uh-huh. pica i fa mal, no? Igual que a vegades, doncs, una abella que et pot picar i fa mal si et pica una vespa, però bueno, les meduses en si, elles no és que et vulguin atacar per res del món, sinó elles tenen uns filaments que podríem dir que són aquestes putetes que veiem, però que són uns filaments que els ajuden a desplaçar-se també. I és curiós perquè només pica la última cèl·lula d'aquests filaments que són urticants. És uh-huh. com, diguéssim, que és com una punxeta, no? que se't clava i se't queda a dintre de la pell, doncs és com si fos un cactus, no? Per exemple, d'aquests que tenen les punxetes molt, molt, molt, molt, molt primes, uh-huh. doncs només les últimes cèl·lules d'aquelles puntes, i això, a vegades fins i tot hi ha meduses que estan mortes, es descomponen i aquests filaments queden surant a l'aigua i llavors si toca aquesta última cèl·lula sí que et pot punxar, no? i ser urticant. Però bueno, les meduses que tenim per aquí tampoc és que siguin meduses que són mortals per nosaltres. I bueno, doncs que cal anar en compte, sobretot pues, a vegades si en veus moltes i hi ha alguna plaga, bueno, doncs això va i el dia següent ja no hi són i ja està.
0: Uh-huh. Anem cap a aquella secció de mite o realitat, no? Farem una pregunta, no? Fer pipi sobre una picada de medusa ajuda?
2: Vale, això és un mite.
0: És un mite, eh?
2: Exacte. Això diré que és un mite perquè el que pot fer és que t'empitjori la irritació. Això sí que és una cosa que jo havia sentit i et deia, bueno, tant amb això com les picades de les vespes també es deia. I bueno, no, el que es recomana, doncs, el que s'ha de fer és aigua de mar, no aigua dolça, que això a vegades també tenim embolic, perquè quan són dos termes uh-huh. dius, ara jo no me'n recordo quin és el que em van dir, aquest o aquest. Doncs aigua de mar, perquè és l'habitat on estàs, si no estàs aportant una cosa que és diferent al teu cos, llavors reaccionarà encara pitjor. Val?
0: Què més? Què més hem de fer? És a dir, tenim la picada, hem d'observar?
2: Bueno, sí, bueno, sí, veure també si podem dir com era, si hem vist la medusa, saber com era. La majoria de vegades igual ni l'hem vist, perquè pot passar això que deia, doncs que fins i tot que estigui morta hi hagi trossos uh-huh. per allà sobrant.
0: Però també pica, no? Encara que estigui morta, pica igual, no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, justament t'ha de tocar...
0: És pels tentacles.
2: Sí, just t'hauria de tocar aquell tros de tentacle que pica, però podria, a vegades pica menys. Uh-huh. Però bueno, si podem saber com eren les meduses, doncs bé, si no, i això, doncs ens tirem aigua de mar per calmar una miqueta. No ens hem de fregar, perquè si no el que fem és clavar-nos més encara els filaments que puguem tindre clavats a la pell, val? Perquè clar, el nostre instint doncs, ens pica una cosa i rasques, no? Uh-huh. Doncs evitar això i retirar els tentacles si t'han quedat així enganxats o el que sigui, doncs poder-los retirar en compte, treure-les i aplicar fred, diuen.
0: Val.
2: Uh-huh. Sobretot doncs, aplicar això.
0: Fred local.
2: Anar al més lloc més proper on podem aconseguir una mica de gel o així i posar-ho amb la samarreta, amb la tovallola o el que sigui, perquè això ens calmarà sobretot aquesta picor i evitarà que ens entrin aquestes ganes de rascar-nos.
0: Les meduses, és a dir, no sé si abans o ara hi ha més meduses per la calor, no sé, si ha canviat. Quan veiem moltes meduses és per alguna qüestió concreta o...
2: Ja, sí que n'hi ha zones que sí que es mouen en funció de la temperatura de l'aigua, que es desplacen elles, sobretot aprofitant les corrents, i segons com vinguin les corrents les aportaran més o menys, però sí que van també algunes en relació al seu cicle vital, i tot això doncs, van en relació a l'escalfament de l'aigua. O sigui, pot ser que en certes zones n'hi hagin més, però el que pot passar és que vagin apareixent fins i tot noves espècies que no se'n veien tant abans, i altres que vagin desapareixent i abans eren més sovint aquí. O sigui, pot fer que s'alterin els canvis, no? L'escalfament de les aigües globals.
0: Qui es menja les maduixes? És a dir, perquè n'hi hagin més o menys? Potser els depredadors ara n'hi ha més o menys? Com funciona això?
2: El depredador més conegut de les maduixes són les tortugues marines, oi? Que són les úniques, bueno, tenen aquesta capacitat de que, bueno, per elles és un aliment fàcil de caçar perquè no es mouen massa ràpid, i bueno, és com la seva proteïna que tenen per poder-se alimentar. Hi ha una cosa que volia parlar-vos també de les barquetes de Sant Pere. Què són les barquetes de Sant Pere?
0: Què són? Sí, perquè no ho he escoltat mai, eh?
2: A vegades arriben a les platges de cop, a la sorra de la platja, sobretot trobem mortes, que podríem dir que s'assembla. O sigui, fan això de la mida d'una moneda de 2 euros, més o menys, així, rodones, i és una espècie que es diu veleta, perquè a dalt seu, quan estan dintre de l'aigua, es desplacen perquè tenen com una aleta, diguéssim, i això els hi fa com de vela. Elles van surant per damunt de l'aigua. I a vegades, clar, la gent ens avisa això, que bueno, han arribat un munt de maduixes a l'aigua.

0: preguntar per les tintoreres i tot això,
1: quins espècies, no?
0: Sí, quines espècies hi ha per aquí, i bueno, per poder tindre quatre d'això, per poder anar identificant i saber si es pot passar alguna cosa, no es pot passar res. Que això, com a conclusió general, és que no ens hem de preocupar pels taurons, no ens hem de preocupar tampoc massa per les meduses que tenim per aquí, i bueno, dintre d'aquestes pors, bueno, anem, no cal que tinguem por a la mar. Sí que respecte en temes de corrents i això, ja se sap que hi ha algunes platges on és més freqüent que hi mori, que hi hagi gent que es pugui ofegar perquè hi ha certes corrents, no?, que es provoquen allà. Doncs bueno, si sabem que aquestes platges doncs també es poden evitar i ja està, bueno, on amb més cura, doncs no entra tant a dins, i fer cas sobretot de les banderes, de serveis de socorrisme o dels diferents avisos que ens puguin donar el nostre ajuntament o sí, perquè bueno, és per la nostra seguretat, no per res més.
1: Doncs queda dit, tanquem aquest programa dedicat a taurons, meduses i pous d'estiu, que són vàries, en tot cas, tranquil·litat. Avui el Xavier Pedro del GPEC ens ha apropat tot això, i bé, ja ens has dit, estigueu tranquils amb els taurons, amb les meduses i amb, com dèiem, aquestes barquetes de Sant Pere, que tampoc són perilloses, no?
0: A gaudir de la platja, que és un lloc ben bonic i un espai natural.
1: Doncs queda dit, recordem, GPEC, que té també els seus canals, per si us voleu posar en contacte, recordem-ho, no? Té pàgina web...
0: Té una pàgina web que és gpec.cat i xarxes socials, que ja s'hi van penjant diferents coses, i bueno, anima a tothom que ho segueixi i a participar també amb l'entitat.
1: Moltes gràcies i fins a propera.
0: Moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí. Adeu.
1: Adeu.

0: Ovelles en la història, la teva història.
1: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Ovelles en la història, el programa on cerquem divulgar el passat local del nostre municipi. Avui continuarem el fil amb la Marta Alari, historiadora i arxivista, amb la que vam estar parlant sobre la tèrmica que es va construir a Cubelles i sobre el conflicte que va crear entre els veïns i les veïnes. Avui seguirem aquest fil i en continuarem parlant amb la Marta. Marta, bon dia.
2: Bon dia.
1: Marta, per posar en context els i les oients, no sé si podries fer un breu resum de què va suposar la tèrmica pels veïns i en què es va basar l'oposició que hi va haver a la seva construcció.
2: Doncs, bé, bueno, la posició general era perquè la majoria, o com a mínim la meitat de la població de Cubelles, no volia una indústria d'aquestes característiques a la població, perquè durant tots els anys 60, diguéssim, i a principis dels 70 s'havia construït o s'havia format com a població eminentment turística, diguéssim, i ara pues, col·locar o construir una central tèrmica d'aquestes característiques aturava tot aquest projecte turístic que venia tenint al municipi, tenia Cubelles. I a més s'hi van barrejar altres qüestions, com per exemple que una de les persones que va alentar aquesta formació turística del municipi va ser la que va enganyar precisament a la població, perquè va dir que el primer emplaçament, recordem el programa anterior, on s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors va alentar, el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. Llavors, l'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, si no estan errades les meves notes, les primeres eleccions municipals democràtiques van ser l'any 1979. Quin paper hi va jugar la tèrmica en aquest sentit?
2: Doncs jo crec que va determinar el resultat de les eleccions. De fet, va coincidir el juny del 79, si no m'equivoco, el 3 de juny del 79 van ser aquestes primeres eleccions democràtiques a nivell municipal i a Cubelles es van presentar quatre partits. Dos eren, diguéssim, coneguts, formaven part de partits a nivell nacional. Un era Convergència i Unió. Bueno, en aquell moment crec que era Convergència només, Convergència Democràtica de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i després hi havia dos partits d'independents. Un era Independents número 2, que la llista estava encapçalada per l'Isidre Pinyol i representava la llista antitèrmica, diguéssim, perquè ens entenguem. Entre les seves files hi havia moltes persones que havien estat lluitant des de les files de la Comissió Antitèrmica. I la candidatura més antagònica aquesta era Independents número 22, o sigui, que no es confonguin els oients, hi havia la Independents número 2, que era aquesta encapçalada per l'Isidre Pinyol, i la Independents número 22, que estava encapçalada pel Juan Fernández, que recordem, havia estat l'últim alcalde, diguéssim, del període predemocràtic o del període franquista, perquè ens entenguem, que havia substituït a partir del juny de 1973 a l'alcalde Josep Maria Batet. Llavors, eren aquestes quatre candidatures. PSC, Convergència, Independents número 2 /antitèrmics, Independents número 22 / anomenats popularment com a protèrmics, perquè eren, bueno, estaven representats entre les seves files, diguéssim, hi havia representants de l'últim govern municipal, i hi havia gent, doncs, partidària de la construcció de la central tèrmica al municipi. Bé, doncs, el resultat d'aquestes eleccions va ser el PSC, si no recordo malament, no va treure cap regidor. S'havien de treure, o sigui, era, diguéssim que per Cubelles tocaven com 9 regidors. Llavors, per treure majoria absoluta havies de treure 5 regidors. El partit que guanyés havia de treure 5 regidors. Què va passar? PSC no treu cap regidor, Convergència Democràtica treu un regidor i hi ha un empat entre Independents número 2 i Independents número 22. Independents número 22 crec que treu 504 vots i Independents número 2 490. O sigui, hi havia una diferència de 14 vots, si no recordo malament. I la llista més votada era Independents número 2, perdó, número 22, que era la llista del Juan Fernández. Llavors aquí hi havia una qüestió, i era que si a l'hora de fer els pactes tothom votava, com era lògic, el seu cap de llista, la llista més votada al final, o sigui, hi hauria un empat entre Independents número 2 i Independents número 22, i la llista més votada era Independents número 22, la del Juan Fernández, per tant, governaria Independents número 22. Però va passar una cosa, un plot twist final molt sorprenent, i és que els de la llista d'Independents número 2, la llista de l'Isidre Pinyol, van votar, no van votar l'Isidre Pinyol, sinó que van votar tots, o sigui, els quatre, l'Isidre i els tres regidors que venien darrere seu, van votar a Lluís Pineda, que era el cap de llista de Convergència Democràtica de Catalunya. I d'aquesta manera, el primer ajuntament democràtic de Cubelles va estar format per quatre regidors del grup independent número 2 i l'alcalde, que era un sol regidor de Convergència Democràtica. D'aquesta manera, la branca antitèrmica, perquè ens entenguem, va vèncer a la branca protèrmica d'aquesta manera, o sigui, fent aquesta jugada, aquest plot twist final, que va ser votar al candidat de Convergència. Llavors, jo crec que les eleccions són una mostra claríssima, una espècie de referèndum de l'opinió pública en quant a la tèrmica. D'acord que es decidien altres coses, no només es decidia l'opinió sobre la tèrmica, però era, jo crec que és un indicador molt clar de l'opinió de la gent, perquè els que votaven a Independents número 2 eren antitèrmics i els que votaven a Independents número 22 eren anomenats els protèrmics. Llavors, jo crec que és molt determinant. I a més, aquí també em torno a avançar, però Independents número 2 és, diguéssim, l'origen d'un partit històric a Cubelles, que era l'Entesa per Cubelles. Per tant, d'alguna manera, en aquestes eleccions, primeres eleccions democràtiques, també es determina el futur, els següents 20 anys polítics de Cubelles es determinen també en aquestes eleccions, d'alguna manera. Per tant, són molt importants. Mm-hmm.
1: A més, o sigui, no obstant, si no m'equivoco, va ser poc després d'aquestes eleccions que la central va entrar en funcionament.
2: Efectivament. He parlat abans de les eleccions, el 3 de juny, i si no m'equivoco, el 27 de juny d'aquest 79 és quan entra en funcionament la central tèrmica de Cubelles, després d'una batalla legal, perquè des del 74 que s'anuncia el segon emplaçament de la tèrmica fins al 79, fins al 27 de juny del 79, que es posa en funcionament, hi ha tota una batalla legal, perquè es demanen permisos a l'Ajuntament de construcció, el canvi de, o sigui, el pla parcial que canvia de rústica a zona energètica perquè es pugui construir tot això, tot el procediment administratiu, quan s'aprova inicialment i definitivament sempre hi ha aquest període de delegacions. Llavors la Comissió Antitèrmica al·lega, recorreix tots aquests actes administratius, els recorreix. Acaben als tribunals. Bé, fins i tot hi ha alguna fallo, hi ha alguna decisió dels jutjats que diguéssim que donen la raó a la comissió antitèrmica, el que passa que com és declarada d'utilitat pública, al final tot acaba aquí, hi ha un xoc i la central tèrmica tira endavant, les obres, el canvi de l'ús del sol, tot acaba tirant endavant i diguéssim que les poques victòries que tenen la comissió antitèrmica acaben sent victòries pírriques perquè no. Bueno, diguéssim que acaben en no res. I sí, el 3 de juny són les eleccions i el 27 de juny es posa en funcionament la tèrmica, bueno, es començaven a fer les primeres proves i ja tot el que es faci després serà a fets consumats, perquè malgrat que el partit antitèrmic guanya les eleccions, acaba governant a Cubelles, la tèrmica ja és un fet i poca cosa es pot fer ja en contra de la central.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines van ser les primeres conseqüències visibles de que es posés en marxa ja el projecte, ja fos una realitat?
2: Doncs, quan es va construir la central, en paral·lel es van posar també unes, diguéssim, uns sensors de pol·lució per tot el municipi, i aquests eren els sensors que havien d'avisar de possibles sobrepassaments d'aquests límits de pol·lució de la central. Malgrat que Tèrmiques del Besòs, que era l'empresa que va construir, que va explotar la central tèrmica en els anys de funcionament, bueno, després va canviar a Endesa i no recordo bé, però bueno, malgrat que Tèrmiques del Besòs sempre va defensar que aquestes 17, crec que eren estacions d'aquestes de sensors, que mai havien donat l'avís de que s'havien sobrepassat aquests nivells de mínims màxims de pol·lució, la població de Cubelles va denunciar en diverses ocasions a la central perquè s'havien cremat, diguéssim que no en recordo exactament la substància, que ara no recordo, t'ho diria malament, llavors no vull dir-t'ho perquè no ho diria uh-huh. malament, però diguéssim que la substància que sortia de la xemeneia de la tèrmica, quan plovia, hi havia com pluja àcida, i això malmetia doncs, collites, Cubelles, recordem, va ser agrària fins fa relativament poc, doncs cremava collites, cotxes, les xapes dels cotxes, també sortien com una mena de taques a les xapes dels cotxes de quan hi havia aquesta pluja àcida. A més, també la gent denunciava sorolls, que no podien dormir per les nits perquè quan la central estava en funcionament feia molt de soroll i les cases que estaven construïdes al voltant de la central tèrmica doncs, notaven aquesta vibració i aquest soroll. I malgrat d'això, torno a repetir que Tèrmiques continuava dient que no, que les seves, diguéssim que els seus sensors no havien captat aquest sobrepàs dels màxims, va pagar en diverses ocasions indemnitzacions a particulars per malmetre cotxes i malmetre collites. I roba estesa també, la roba que hi havia estesa, sí, diverses coses.
1: A banda d'això, un altre tema en el que la comissió antitèrmica va treballar, si no ho tinc mal anotat, va ser el projecte del foleoducte que es volia dur a terme en aquests anys.
2: Sí.
1: Què era el que feia que fos tan important aturar aquest foleoducte?
2: Bé, en realitat, aquesta és una d'aquestes victòries pírriques que et deia. Perquè, primer, en el primer emplaçament, s'havia projectat un oleoducte que havia de venir des del port de Vilanova fins a Cubelles, que havia de tenir com uns 5 o 7 quilòmetres, ara no recordo bé, que havien de captar el fuel oil des de allà del port de Vilanova i havia de venir fins a Cubelles. Això es va, diguéssim, com amb aquest primer emplaçament, quan se'n van a Norris, diguéssim, doncs això va deixar de ser vigent. I llavors, en el segon emplaçament, el que es va projectar va ser un fueloducte que havia de venir des de Tarragona, des de la petroquímica de Tarragona. Doncs, bueno, això era un altre d'aquests permisos que s'havien de demanar a tots els ajuntaments pels quals passava aquest oleoducte. Doncs tots aquests ajuntaments es van implicar i es van posicionar en contra i ho van posar els van portar als tribunals, i el Tribunal Superior de Justícia, no recordo exactament quin va ser la... diguéssim, doncs això, quin és el jutjat que va determinar que finalment aquest oleoducte no es faria des de Tarragona a Cubelles. El que passa que sí que és una victòria pírrica, primer, perquè no, això no aturava el projecte de la tèrmica, i després perquè el que va passar és que, d'acord, el oleoducte no es va construir, però venien, quan estava la central en funcionament, venien camions i camions i camions carregats de fuel per la carretera cada vegada que la tèrmica es posava en funcionament, pel que a mi no em sembla una solució... Bueno, no hi havia oleoducte, però hi havia un altre tipus de perill. Tu imagina't que hi hagués hagut algun accident amb camions carregats de fuel oil. No recordo d'on venien, si venien del port de Barcelona o si venien de Tarragona, no ho sé. Però en qualsevol cas, camions carregats de fuel oil per la carretera, a mi no em sembla una solució, diguéssim, una alternativa a aquest oleoducte. Llavors, bueno, suposo que la gent es va posicionar en contra del oleoducte perquè estava en contra de la tèrmica, i qualsevol cosa que vingués de la tèrmica, doncs, s'havia d'al·legar, s'havia de recórrer, però al final, doncs, no deixa de ser aquesta victòria pírrica que et deia.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, finalment es va aprovar l'any 81, si no tinc mal anotat, el pla parcial de la zona energètica. Aquesta aprovació va suposar, doncs, un punt final, diguéssim, als opositors a aquesta comissió antitèrmica, o es va gestionar d'una altra manera?
2: L'aprovació d'aquest pla parcial, en realitat, va ser perquè, com va coincidir amb l'arribada de la democràcia, diguéssim que tots aquests... aquestes qüestions administratives que venien del franquisme s'havien d'actualitzar. Llavors, encara que durant a finals dels anys 70, quan ja la tèrmica era, diguéssim, s'havia aprovat aquest segon emplaçament de la tèrmica, l'Ajuntament de Cubelles ja va haver de reformular aquest pla parcial pel centre energètic. El que passa que, doncs això, amb l'arribada de la democràcia es van haver d'actualitzar, diguéssim, aquests plans generals i aquests plans parcials. Llavors li va tocar a l'Ajuntament de Cubelles, que era declarat antitèrmic, li va tocar aprovar el pla d'ordenació general i el pla parcial també, centre energètic. Llavors, si no recordo malament, es va fer també un acte a l'Aliança per presentar aquest pla parcial, i el que es va determinar que, com la tèrmica ja era un fet, es va declarar des de l'Ajuntament que l'única solució possible era deixar que la tèrmica morís per ella mateixa. Llavors, la tèrmica, o sigui, la comissió antitèrmica, alguns membres de la comissió antitèrmica, perquè alguns d'altres ja estaven a les files de l'Ajuntament, doncs els que quedaven fora, diguéssim, ho van viure com una decepció, perquè suposo que pensaven que oposar-se a la tèrmica fins al final, en realitat, encara que fos un acte simbòlic, era el que havien de fer, i no passar a parlar-ho. Però, clar, suposo que no és... Ma mare diu una cosa sempre en castellà, que em fa molta gràcia, que diu: no és lo mismo llamar que salir a abrir. Pues no és igual estar dins o fora de l'Ajuntament. I suposo que des de dins de l'Ajuntament, per qüestions legals, haver d'aprovar, això no va ser plat de bon gust, per cap membre del consistori en aquell moment, però s'havia de fer, i llavors es va aprovar el pla parcial centre energètic, perquè era una qüestió legal que s'havia de fer. Sí, sí.
1: Mm-hmm. I quan des de l'Ajuntament es deia que la central havia de morir per si mateixa, a què es referien?
2: Doncs suposo que el que venien a dir és que ja s'havien gastat tots els cartutxos, tot el que es podia al·legar i tot el que es podia recórrer ja s'havia fet. La central, recordem, s'havia declarat des de l'Estat d'utilitat pública, i quan es declara una cosa d'utilitat pública no hi ha res a fer, perquè l'Estat diu: això es farà sí o sí, peti qui peti. Llavors, poca cosa es podia fer. I bueno, per tant, suposo que el dir que l'única cosa que es podia fer era deixar que morís per ella mateixa era precisament això, que no es podia fer res més. Més enllà d'alguna, no sé, algun acte simbòlic en contra de la central, des de l'Ajuntament no es podia aturar ja.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, com va anar evolucionant el moviment antitèrmic? A partir d'aquí es va desinflar, van canviar d'estratègia, es van institucionalitzar?
2: Bé, a veure, sí que la comissió antitèrmica, ja ho he explicat en altres preguntes que m'has fet, però la comissió antitèrmica, diguéssim que molts membres van acabar a l'Ajuntament en les files d'Independents número 2, que acabaria sent l'entesa per Cubelles, però un cop es van produir les primeres eleccions municipals, la tèrmica era un fet consumat, no es podia fer res més, evidentment la comissió es va anar desinflant i va deixar de tenir sentit perquè és que ja no es podia fer res en contra de la central tèrmica. Llavors, als anys 80... ja van ser d'altres, bueno, la gent es va posar en altres qüestions, en altres coses, diguéssim que s'havien de construir els fonaments de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que la comissió va deixar de tenir sentit perquè ja no hi havia res a fer. I amb els anys, doncs, la tèrmica tampoc va acabar de funcionar plenament com es tenia projectat, i llavors va haver-hi com una mena de revifament, perquè a principis del 2000, no m'estic avançant també segurament, no, a principis de 2000, bueno, es va rebre la notícia que potser la central tèrmica de Cubelles seria substituïda per una central de cicle combinat. Llavors es va formar una plataforma que es deia Stop Endesa, que estava formada no només per gent de Cubelles, sinó gent de municipis del voltant, com ara Cunit, i no sé si Calafell i Vilanova també, i tenien com a objectiu aturar aquest nou projecte de la central de cicle combinat. Però ja no era la comissió antitèrmica, potser van coincidir alguns que van lluitar a les files de la comissió antitèrmica, van continuar amb Stop Endesa, però no eren el mateix col·lectiu, eren gent diferent i amb objectius similars, però amb plataformes completament diferents, això sí.
1: Mm-hmm. I bé, abans ho comentaves breument, i ho vam parlar també la setmana anterior. Els partidaris de la central tèrmica, aquests que sí que eren pro-tèrmics, van veure complertes les seves expectatives en quan es parlava de creixement econòmic i llocs de treball?
2: Jo crec que no. Per una qüestió molt clara, i és que sí que quan es va... I això ja ho deien en aquell primer informe que es va demanar en el primer emplaçament, que es va demanar un informe als tècnics de l'Ajuntament de Cubelles, ells ja ho deien en aquells informes, que durant el procés de construcció de la central sí que es necessitava molta mà d'obra no especialitzada, és a dir, de paletes, perquè ens entenguem. I hi ha molta gent de Cubelles que va participar en la construcció de la central, però un cop la central va estar acabada, la mà d'obra que es necessitava era bastant especialitzada. Llavors sí que algunes persones de Cubelles van acabar treballant a la central, però en llocs... Bueno, no, diguéssim, no va crear molts llocs de feina pels cubellencs. Els llocs especialitzats ja estaven, diguéssim, adjudicats a gent especialitzada, i la gent de Cubelles que va poder treballar a la tèrmica va treballar en... Bueno, no et sé dir un número concret, però no va ser aquell allò que es projectava des de les files protèrmiques, que portaria molts llocs de treball a Cubelles. No, bueno, durant el temps de construcció parlem-ne, però després dels anys de funcionament no va ser tant així. Mm. No, en cap cas.
1: Perquè la central va arribar a funcionar mai en ple rendiment?
2: No, el que... Això ja són qüestions ja que se m'escapen a mi perquè no sóc especialista en la matèria, però pel que a mi m'ha arribat sempre, la central tèrmica de Cubelles mai va funcionar a ple rendiment. Va funcionar sobretot en moments de molta demanda d'energia, en moments molt puntuals, però no va funcionar a ple rendiment com es projectava, diguéssim, a l'inici.
1: I més enllà de l'impacte físic i ambiental que hem tocat i vam tocar també la setmana anterior, quin ha sigut l'impacte a llarg termini que ha tingut en la cultura política de Cubelles aquest fenomen?
2: Doncs jo crec que sí que els antitèrmics tenien raó en una qüestió. Bueno, tenien raó segurament en moltes, perquè no crec que la central tèrmica hagi beneficiat més enllà de la quantitat de diners que ha pagat a l'Ajuntament de Cubelles, que això sí que sé que ha estat bastant. O sigui, en diguéssim, beneficis indirectes a la població de Cubelles ha tingut, econòmicament parlant, eh? Però els antitèrmics deien una cosa i trobo que s'ha vist després molt, molt encertada, i és que el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles ha fet que Cubelles no sigui ni turística, ni agrària, ni industrial, sinó que al final no tenim cap model econòmic que pugui definir l'economia local, perquè ens entenguem. I jo crec que això, la culpa, o bona part de la culpa, la té el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles, que no s'ha pogut definir econòmicament de cap manera. No ho sé. Potser hi hauria algú que diria el contrari, eh? No ho sé. Però jo crec que és una de les qüestions que els antitèrmics tenien raó en aquest sentit, que ha frenat qualsevol altra iniciativa, que turística o agrària o de qualsevol altra cosa, perquè no s'ha pogut desenvolupar de cap altra manera.
1: I en aquest sentit, creus que la memòria d'aquesta lluita, d'aquesta comissió que es va fer per oposar-se a la tèrmica, s'ha conservat adequadament a Cubelles? O creus que podem fer alguna cosa més per donar-lo a conèixer i per divulgar que la gent, que les noves generacions, o no tan noves, coneguin aquests successos?
2: Doncs, crec que... és que caldria. Jo crec que la memòria històrica de qualsevol període històric és una cosa que caldria anar recordant a les noves generacions i, en general, bastant a la societat, perquè tenim moltes coses a aprendre de coses que han passat i que repetim constantment per desconeixement i per la poca memòria que tenim. I pel que fa a la història local, pel que fa a la història de Cubelles, jo crec que precisament la història d'aquest conflicte local és un bon exemple de com, d'alguna manera, tinguessin raó o no tinguessin raó, la població de Cubelles es va unir per un fet que consideraven injust i van lluitar de totes les maneres possibles, es van organitzar per poder aturar una cosa que els hi venia imposada i s'ho van creure de debò. I van, doncs això, aquesta organització i aquesta voluntat del poble de manera completament voluntària i aquesta lluita aferrissada, perquè hi ha gent que va posar béns personals en la lluita. Doncs això, el que comentàvem la setmana passada, no? De tot el que hem d'aprendre, o de què ens quedaríem d'aquesta història, doncs precisament d'aquesta lluita col·lectiva, sí. I tenim moltes lliçons a aprendre d'aquesta gent i d'aquest període, sí, totalment.
1: Mm-hmm. I ja per anar acabant, creus que es poden establir certs paral·lelismes entre aquesta lluita de la comissió antitèrmica i altres que es duen a terme avui en dia també al municipi contra certs projectes o iniciatives que per alguns sectors es poden entendre com imposades? O diries que són contextos diferents i que no...
2: Bueno, són contextos diferents, però també, sobretot, són contextos diferents a Cubelles, perquè Cubelles en aquell moment era molt més petit que ara, i trobo que, malgrat que hi havia hagut molta onada migratòria de fora de Catalunya i fora de, fora del municipi, hi havia molta gent nouvinguda, la gent estava molt més integrada i molt més, ara trobo que estem molt més desorganitzats i molt més individualitzats, i llavors el context és diferent precisament per això, perquè no anem a una i no ens coneixem entre nosaltres, no hi ha aquest tipus d'organització, no hi ha aquesta organització col·lectiva, ni aquest anar a una, per un objectiu comú. Crec que el context canvia precisament per això.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marta, ha sigut molt interessant. Esperem poder comptar amb tu en altres ocasions per parlar d'altres temes, i esperem que tu hagis estat còmode amb nosaltres. Per part nostra ja estaria, ens veiem en el programa següent, i us deixem amb la cançó Que tinguem sort, de Lluís Llach.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
3: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
2: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponible formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el Cor, l'Espiga i els Gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
3: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el Cor l'Espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer El Passatge de la Soledat.
2: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt més núvols que en dies passats, sobretot ara al matí, en principi sense pluja. Es poden trencar una mica aquests núvols a partir de mig matí o migdia, quan tindrem una miqueta més de sol, tot i que no durarà gaire perquè la tarda es tornarà a tapar força, sobretot a partir de mitja tarda, i deixant ja alguns ruixats, primer dispersos entre mitja tarda i el vespre i potser intermitents i amb una miqueta més d'intensitat entre el vespre i la nit, amb una temperatura que avui ha estat molt alta, amb la nit més calorosa del que portem d'estiu, amb una nit tòrrida i unes mínimes que s'han situat entre els 26 i 27 graus, amb una humitat molt alta, molta xafogor, mentre que la màxima avui continuarà sent molt alta, tot i que no pujarà tant com ahir i estarà entre els 31 i 32, tot i que no es notarà gaire perquè la sensació de xafogor serà gairebé extrema. El vent en conjunt serà feble, amb terral ara a primera hora del matí i domini del xaloc la resta del dia, en cops moderats al centre de la jornada i fent que la mar avui estigui més moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps encara sigui canviant. Sol i algun núvol al matí, nuvolades al migdia, en principi sense pluja, i això sí, cel més tapat a partir de mitja tarda, i sí que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars entre la nit i matinada de divendres a dissabte. La temperatura aquesta nit ja no pujarà tant, quedarà més curta i estarà encara entre els 23 i 24 graus, però no tan alta com aquesta nit passada, mentre que demà la màxima també baixarà notablement i no passarà dels 29 graus. Pot ser que demà sigui el primer dia en tot el mes que no arribem als 30 de màxima. Això sí, a més, amb una humitat més baixa i amb menys xafogor. Vent feble, d'agregar la primera hora i de xaloc moderat la resta del dia, sobretot al migdia, quan pot ser una miqueta més notable, i continuarà fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant el mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
4: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Camping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
4: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda, per exemple, és de l'any 66. i després quan es van dessecar les salines va venir també el càmping les salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
4: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
4: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
4: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
5: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal... Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer El Passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 2:15 a 12:15 del matí. l'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027, ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: Ferrat.
1: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
2: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era... havia hagut un conjunt, que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del el que és ara el Cal Ramon,
3: la carnisseria de Cal Ramon.
2: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
3: Estava al costat mateix,
2: i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís, i clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, Durano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira.
1: Uns anys després, ja de jove,

0: I adult va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català que va triomfar anys després.
1: I, eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fem música moderna però amb el concepte d'orquestra. Encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: Prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem en cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil. I en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: La Junta Nova dels Castellers d'Alfoja es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers d'Alfoja van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez a la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
1: I ara pensem, doncs, que toca un altre model. Un model, doncs, en el qual, doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua, doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més, del Joshua com a cap de colles. El que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica, i bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació, doncs, a això, justament, doncs, intentar, doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera, doncs, que tot donar l'opció que tota la junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
2: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important, i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers d'Alfoix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Màneques de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada. Serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost. Serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

ったところ。

0: Buah, vaig sent, m'acaba un missatge al Guillem dels Manel, tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio, aviam.
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt més núvols que en dies passats, sobretot ara al matí, en principi sense pluja. Es poden trencar una mica aquests núvols a partir de mig matí o migdia, quan tindrem una miqueta més de sol, tot i que no durarà gaire perquè la tarda es tornarà a tapar força, sobretot a partir de mitja tarda, i deixant ja alguns ruixats, primer dispersos entre mitja tarda i el vespre i potser intermitents i amb una miqueta més d'intensitat entre el vespre i la nit, amb una temperatura que avui ha estat molt alta, amb la nit més calorosa del que portem d'estiu, amb una nit tòrrida i unes mínimes que s'han situat entre els 26 i 27 graus, amb una humitat molt alta, molta aixafogor, mentre que la màxima avui continuarà sent molt alta, tot i que no pujarà tant com ahir i estarà entre els 31 i 32, tot i que no es notarà gaire perquè la sensació d'aixafogor serà gairebé extrema. El vent en conjunt serà feble, amb terral ara a primera hora del matí i domini del xaloc la resta del dia amb cops moderats al centre de la jornada i fent que la mar avui estigui més moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps encara sigui canviant. Sol i algun núvol al matí, nuvolades al migdia, en principi sense pluja, i això sí, cel més tapat a partir de mitja tarda, i sí que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars entre la nit i matinada de divendres a dissabte. La temperatura aquesta nit ja no pujarà tant, quedarà més curta i estarà encara entre els 23 i 24 graus, però no tan alta com aquesta nit passada, mentre que demà la màxima també baixarà notablement i no passarà dels 29 graus. Pot ser que demà sigui el primer dia en tot el mes que no arribem als 30 de màxima. Això sí, a més, amb una humitat més baixa i amb menys xafogor. Vent feble, d'agregar la primera hora i de xaloc moderat la resta del dia, sobretot al migdia, quan pot ser una miqueta més notable, i continuarà fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
3: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Camping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
3: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda, per exemple, és de l'any 66. i després quan es van dessecar les salines va venir també al càmping les salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
3: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
3: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
3: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segona residència, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
4: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 2:15 a 12:15 del matí. l'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, caldrà despassar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del que és ara el Cal Ramon,
2: la carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira...
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, abans del heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem, en cançons nostres no cantaven, ja que...

0: La Junta Nova dels Castellers d'Alfoge es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers d'Alfoge van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez a la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada, que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
1: I ara pensem, doncs, que toca un altre model. Un model, doncs, en el qual, doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua, doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més, del Joshua com a cap de colla. O sigui, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació, doncs, a això, justament, doncs, intentar, doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera, doncs, que tot donar l'opció que tota la junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
2: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important, i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers d'Alfoge viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Màneques de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara

0: fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf, ofereix el servei Cubelles Vila Cuidadora, que ha adreçat a persones majors de 65 anys que es troben en situacions de soledat no volguda i necessiten acompanyament i suport. Un programa que aquest serà el segon curs que es desenvolupa aquí a Cubelles, i per conèixer millor com funciona, com participar-hi i tenir tota la informació, avui dedicarem aquesta estona a parlar-ne, i ho farem acompanyats avui d'una banda d'una de les usuàries del programa Cubelles Vila Cuidadora, que és la Vicenta Rodero Bustos. Gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Hola.
4: Hola.
2: També ens acompanya Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
5: Hola, gràcies.
2: I també l'Alexandra Corbilló, que és la regidora de Gent Gran. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
6: Gràcies a tothom, bon dia.
2: I bé, comencem en primer lloc, doncs, per què es posa en funcionament, no?, aquest programa. Ara fa tot just un any aquí a Cubelles. Us trobàveu que hi havia aquesta necessitat de persones amb aquest programa, amb el problema de la soledat no volguda?
6: Bueno, nosaltres des de que sóc regidora de la gent gran, la solitud no volguda sí que ha estat com un tema central de treball, de propostes per pal·liar els efectes d'aquesta situació social, que realment està sent una pandèmia. No només això també és una pandèmia, el sentiment de solitud no volguda, no només per la gent gran, sinó també ara s'està veient com està creixent el número de persones, d'adolescents i gent jove que també està patint aquesta solitud no volguda per com està estructurada la societat ara, amb tant de mòbil, tant de xarxes socials, doncs provoca aquest aïllament social. Llavors, bueno, com t'he comentat des de l'inici, que jo soc regidora de la gent gran, potser abans també es feia, no ho sé, ho desconec, però ha sigut un tema central perquè a nivell aquest sentiment de solitud no volguda té un impacte al benestar de les persones, tant a nivell emocional com a nivell físic. El tenir una xarxa que pugui ser el teu sostén, ja sigui des d'una trucada per "me falta sal" o una conversa, sentir-te escoltada o escoltat, sentir que pots compartir la teva situació, que t'entén, una amistat per riure, per fer una activitat, tot això és importantíssim per la felicitat de les persones, tinguin l'edat que tinguin. I per això s'han posat en marxa diversos programes, i l'any passat doncs vam posar en marxa, juntament amb el Consell Comarcal, doncs aquest programa, i està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu, i des de l'Ajuntament de Cubelles, doncs això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, doncs com et deia, no?, una persona que pateix solitud no volguda doncs pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes, com propostes com aquesta. I llavors, bueno, doncs des de l'Ajuntament estem supercontentes de que avui tenim aquí a la Vicenta, que és un clar exemple de com està funcionant aquest... què passa, no?, quan l'administració posa en marxa aquest tipus de projectes.
2: Mm-hmm. De seguida parlarem amb la Vicenta, però explica'ns també, Mònica Romeu, des del punt de vista del Consell Comarcal del Garraf, com funciona, com detecteu cada cas, no?, cada persona, és a dir, no sé, en el seu dia, no sé, la Vicenta, com vau saber, no?, que es trobava en aquesta situació, i aleshores quins passos seguiu per incloure uns usuaris o uns altres al programa Vila Cuidadora. Com funciona?
4: Sí, nosaltres abans d'engegar el projecte vam estar fent una miqueta de coordinació amb tots agents comunitaris i agents socials que treballen en l'àmbit de les persones grans per explicar, no, doncs, el projecte que volíem posar en marxa i que poguessin fer aquesta difusió, pues, a totes aquelles persones que ja tinguessin detectades que estiguessin en situació de soledat no desitjada. Llavors vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no, doncs, aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. I
2: sí, que el trobareu publicat a l'Ajuntament de Cubelles, no? Hi ha uns cartells també, hi ha aquest número de telèfon on la gent pot contactar si té sospites, no?, d'un veí o...
4: Exacte. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
2: Mm-hmm. I després, un cop dins del programa, la implicació de cada usuari, també com, això, com ho feu,
4: sí,
2: no?
4: Sí, llavors, quan ens arriba la persona, anem la Jèssica, que és la persona que fa les visites al domicili, i jo mateixa, i anem a fer una primera entrevista d'acollida i per conèixer la situació d'aquesta persona. I arrel d'aquesta entrevista, doncs, fem una miqueta un pla de treball que li diem, no?, de quines actuacions de què contempla el programa li poden anar millor per millorar, pues, el seu benestar emocional. Uh-huh. Llavors, dintre d'aquestes actuacions, doncs, fem les visites al domicili, que ens ajuda que la Jèssica ja estigui a la primera entrevista perquè així ja coneix a la persona directament i ja no li és una cara nova en el dia que inicien les visites, sinó que ja s'han conegut prèviament. Després també hi ha els grups d'ajuda, no?, d'ajuda mútua, on es treballa el tema de la soledat, però també han anat una miqueta... Bueno, es van transformant arran de les necessitats o de la situació de cada persona, llavors potser ara s'estan convertint més en grups més socials, no?, d'anar a parlar, d'anar a passar una estona, no?, amb les persones que configuren el programa. Després també, aquests grups estan conduïts per una psicòloga i llavors quan es detecta una situació, pues, que hi ha una situació, pues, potser més delicada, també podem oferir una atenció individual amb aquesta psicòloga. Uh-huh. Fem acompanyaments per sortir a passejar o per acompanyar a comprar. Fem trobades comunitàries també pel passeig, per anar a esmorzar. Intentem organitzar activitats, no?, sempre intentant, pues, acompanyar aquestes persones a el que és a les activitats del municipi.
2: Mm. I això que no es trobin, no?, sense ningú més, no?, que tinguin com a mínim aquestes estones per compartir amb altres persones. Una de les usuàries és la Vicenta. Vicenta, explica'ns, cuéntanos com t'ha anat a tu el programa Vila Cuidadora, què fas i de què t'ha servit?
5: Yo de mucho, y la he hecho mucho de menos a la Jessica, pero claro, también entiendo que tiene que tener sus vacaciones y sus cosas, pero la he hecho mucho de menos a la Jessica, y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo, y entonces estoy encantada con estar con ellas. Mm. Con todas, con la Jenny, con la Jessica y con la... No me acuerdo nunca de tu nombre.
2: La Mónica.
5: La Mónica. Sí, sí, encantada. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Eso sí que es verdad. Sí.
2: Perquè abans, antes, ¿cómo te lo hacías o qué feies?
5: Yo lo hacía con personas que venían y me cobraban. Y un sobrino mío me dijo, tita, si sigues así pagando a la gente, pues llegará un momento en que no tendrás dinero. Tienes que buscarte algo que te ayuden para lo que tú tienes y te ayuden un poquito para que puedas ir bien. Y entonces fui a los servicios sociales y entonces es cuando me dijeron que fuera esto. Y sí, hace ya un año o más que están y la Jessica me ha llevado muchas veces al médico, muchas veces. Y ayer tuve que ir y vino mi amiga conmigo y echaba de menos a la Jessica.
2: Y también des de quan et trobes sola o has viscut sola, és a dir, aquesta situació de...
5: Desde hace de 20 años, desde 20. Hace 20 años. Antes vivía con un compañero y se murió y desde hace 20 años estoy viviendo sola. Entonces, pues he ido sola mientras he podido, pero cuando ya no he podido, pues...
2: ¿Porque tens la familia lluny?
5: O... No, es que no tengo nada más que mi sobrino y está afuera, no vive aquí en el pueblo. Entonces, pues claro, con él me comunico por teléfono, pero nada más.
2: Molt bé, suposo que amb ganes de començar el nou curs, no? Ara al setembre, tornar a veure la Jessica.
5: Ja me lo ha dit.
2: Què li agradaria fer, a part del dia a dia? Quines activitats?
5: Bueno, el salir de casa como hoy mismo. Me han dicho que si quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola. Pero lo que me gusta es que me saquen de casa. Porque es lo único que tengo. Pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa. Y eso no puede ser.
2: Molt bé. Bé, avui no ens ha pogut venir aquí a la ràdio a xerrar una estona.
5: És cosa nova per a mi, és la primera vegada.
2: Molt bé. Bé, no sé si doncs això, heu dit que les activitats que més valoren també al final és això, estar una estona amb altres persones, xerrar, no? Compartir i potser tenir aquest contacte, no? Que si es troben en un moment que no... que necessiten ajuda o no saben, no?, tenir un contacte o d'algun dels companys o d'algú de Valtros, no?, que els pugui ajudar, oi? De cara a aquest nou curs continuarà igual? No sé si hi ha cap novetat que ens vulgueu explicar.
4: Sí, no, continuarà igual, l'únic que, bueno, clar, a mesura que passen els mesos, no?, doncs els grups també van augmentant i les activitats també anem organitzant, doncs, més activitats, no?, ja hem fet una mica de vincle amb el CIS d'aquí Cubelles, que també pues, organitzem tallers intergeneracionals amb elles, no? I la relació ha estat molt agradable, llavors pues, amb ganes de continuar aquest curs. Vam fer també visites a la biblioteca, no? Per tenir... bueno, perquè sàpiguen també altres espais on poder assistir, llavors poder organitzar també alguna activitat allà. Estem, bueno, amb ganes i motivades per anar fent activitats.
2: Dins d'aquests grups ara mateix, quantes persones s'atenen dins d'aquests grups? I no sé si poden arribar a créixer o creieu que poden créixer.
4: Sí, ara, a dia d'avui, hem atès a unes 26 persones al municipi. Sí que és veritat que no totes van al grup, sinó perquè en funció de la situació de cada persona, doncs només fan les visites al domicili, depenent de si poden moure's o bueno, si poden anar o no. Llavors, bueno, sí que hi ha persones com la Vicenta que sí que fa visita a domicili i també va als grups, però en funció de cadascú pues, anem fent el seu pla individualitzat, no? La seva atenció centrada pues, en aquella persona. Llavors, bueno, ara en total són unes 26 persones que hem atès i potser... Com a destacar és que és un grup obert, no? Que no hi ha un inici i un final, sinó que sempre doncs, saben que ens poden trobar allà. Llavors hi ha situacions, bueno, més que situacions, hi ha moments, no? que podem ser més persones, altres moments que potser, no? Pues per situacions personals deixen de venir, però seguim una mica en contacte i després tornen, no? És una miqueta un espai obert perquè vinguin quan tinguin ganes.
2: Molt bé, també és a partir de 65 anys, no sé si aquí també l'edat també influeix més o menys, i creieu doncs, que a mesura que avança l'edat també la situació doncs, es posa més difícil per aquestes persones, o com ho veieu?
4: Sí, bueno, trobem més dificultat en la mobilitat. Llavors, bueno, intentem adaptar-nos també a elles. Bueno, de fet, volia explicar un cas d'una senyora que ens va arribar, que ja té els 100 anys, no? I, uh-huh. I aquesta persona, doncs, bueno, no pot sortir de casa per una estructura de l'edifici. I el que vam fer, doncs, va ser que en comptes de que ella, no, com no podia venir, pues, al grup ni a les activitats, cada X temps, pues, estem fent el grup a casa d'aquesta persona, no? Ah. Llavors també ajudem així, no, com podem, no, anem buscant com alternatives per dir, bueno, com podem cobrir, no, aquesta necessitat d'aquesta persona de poder compartir amb altres persones una tarda. Llavors vam dir, pues, podem venir, ens van dir sí, ens van obrir les portes de casa seva i vam estar allà amb ella. Mm-hmm.
2: Molt bé, no sé si voleu afegir res més, digues, sí. Alexandra.
6: Sí, jo volia afegir, bueno, una miqueta per això de l'edat, pues, ho parlàvem amb la Mònica, que sí que se centra, bueno, hi ha un predomini de persones del voltant dels 80 anys, uh-huh. I és com un, bueno, pues, llei de vida, no? Vas perdent mobilitat, vas perdent xarxa també, i és com que necessites aquest suport de manera més prominent. Però últimament s'estan afegint al grup persones amb més de 65 anys. Uh-huh. I això, bueno, és com... personalment a mi m'ha sorprès, la veritat, però bueno, és com fer el símil, no?, amb els joves també, que pensem socialment que han de tenir com molta xarxa social, mm. I en realitat la realitat és que cada cop, pues, estem en un món més individualitzat, i això té els seus efectes per totes les franges d'edat, inclús aquelles que pensem que sí que tenen aquest suport. La societat està canviant molt, de fet, també ho parlava, bueno, d'aquestes converses de vida, no?, que tens amb amics i amigues, i com vivien abans el dol, mm-hmm. Que totes les veïnes, la família, com feien pinya per superar tothom aquest dol, mm-hmm. I com ara un dol es viu d'una manera molt... També es pot viure d'una manera molta soledat. Mm-hmm. I tot això, pues, està canviant en tots els aspectes, no? I bé, i jo crec que és la resposta a això de per què ara també s'està sumant persones de majors de 65 anys, no?, d'aquest canvi social que estava havent. I, bueno, i recollir una frase que ha dit la Vicenta, que ha dit, des que estic en aquest programa em sento molt feliç. Mira, és que m'emociono i tot, no? Mm. I és com, bueno, que és la... Ui, madre mía.
2: És la motivació, no? S'ha emocionat aquí, Alexandra.
6: Sí, perquè, bueno, portes tantes coses i de tants àmbits diferents, no?, en el meu cas, que quan connecto amb tota aquesta part social, que realment és com que l'ha vist molt, no?, perquè, bueno, jo també soc psicòloga i sempre he estat en l'activisme implicada i tot, no?, és com que ho porto a dintre, no?, totes aquestes accions socials, i llavors, bueno, pues, de seguida quan connecto amb això i m'emociono, perquè també tinc l'altra part que no és tan agradable de vegades, que també ho vas a sostenir, no?, per la posició en la que estic. I bé, pues, aquesta frase amb aquest programa, estic més feliç, doncs això és el motiu, no? Al final és l'objectiu d'aquest tipus de programes. I fixa que amb quina cosa tan senzilla, no? Perquè ha explicat coses com molt senzilles, d'una conversa, m'ha acompanyat al metge, i és com que pensem que al dia a dia aquestes accions tan petites són insignificants, i en realitat tenen molt de significat. I és el que ens dona realment la vida, no? El cafè amb l'amiga, aquella trucada a la germana o al familiar o amb la parella. Són aquests moments el que t'emportes a la vida, i quan tens una edat dius, mira, he tornat a ser feliç precisament per això. No t'emportes altres coses, sinó les experiències de vida i d'estar en companyia, no? I això és el que t'emportes.
2: Molt bé, Vicenta, no sé si vol explicar alguna cosa més...
5: No, ya lo he dicho todo, con estar encantada con el programa de unos y de otros, y que me lleven a un lado y a otro, es lo que más quiero, es lo que más feliz me ha hecho. Mm. Y luego llamándome Mónica, igual, digo, ah, pues yo sí que quiero ir, sí que quiero ir. Mm. Y cosas de esas así, pequeñas cosas hacen más grandes las cosas.
2: Sí, sí. Bé, doncs ara també coneix Ràdio Cubelles, i Maite una estona També diuen, no?, que la ràdio fa companyia, vull dir que és un dels mitjans que sempre està relacionat, no?, també amb això. Doncs ja ho sap també, si ens vol sentir una estona, sentirà les nostres veus i dirà, mira, aquell noi és el que vaig parlar l'altre dia. Bé, doncs, el programa de Cubelles Vila Cuidadora, que arrencarà, doncs, entenc, al setembre, no?, més tot i que no ha deixat d'això, però sí que hi ha aspectes, no?, que amb el període vacacional, doncs, s'aturen, d'altres que tornen a arrencar, i sobretot, doncs, tenir present que hi ha aquest telèfon, no?, que trobareu en uns cartells i també a la web de l'Ajuntament, per si cap persona vol més informació o si vol sumar, no?, allà, doncs, es podrà posar en contacte amb vosaltres. I entenc que la resposta aquí pot ser en qualsevol moment, o doncs la gent ja rebrà respostes, és a dir, aquest telèfon és accessible en qualsevol moment, o...
4: Bueno, és millor que es faci una atenció o la trucada més de 9 a 1 del matí, que sempre llavors sí que és més fàcil que pugui respondre, perquè és el telèfon meu de la feina. I si en aquest moment no puc contestar el telèfon, doncs que m'escriu en un WhatsApp, i quan jo vegi la trucada o el missatge, doncs contacto el més aviat possible. Però si es vol donar resposta a tothom, clar.
2: Molt bé, doncs no sé si vol afegir res més.
6: Sí, jo només afegir que... les persones que vegin que tenen una veïna, el que has dit a l'inici, una veïna, una amiga, un familiar, que estigui en aquesta situació, i no en plan, ostres, bueno, però potser solitud no volguda, no pateix, no cal, és com una persona que vulgui companyia, que vulgui compartir, que li aniria bé, que pensis que a aquest familiar, a aquesta veïna, a aquest veí, li aniria bé compartir, i que no els hi doni vergonya, que de vegades, bueno, he parlat amb alguna avi o àvia, oi, aquell grup, però ja estarà format, i potser, no sé, com jo que sóc tímida o tímid, i és en plan, és un grup supermaco, de seguida es fan entre ells i elles, a més que ho dinamitzen molt bé, les dues psicòlogues, i amb això no han de patir ni tenir vergonya ni res. I és un suma, aquests projectes sumen.
2: Fantàstic, doncs des d'aquí hem donat veu a aquest projecte de Cubelles Vila Cuidadora. Moltíssimes gràcies, Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Gràcies.
6: Gràcies, Pau.
2: I fins aviat, Mònica Romeu, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
4: A
2: gràcies.
4: Vosaltres, merci.
2: I Vicenta, moltíssimes gràcies i benvinguda, i torna quan vulguis.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima, que vagi molt bé.
6: Gràcies, adéu.
4: Adéu.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a Ràdio

0: www.pubelles.cat.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
3: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
2: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
3: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
2: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
3: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
2: Paral·lels aquests.
3: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
2: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
3: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
2: A l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Res pot completar, jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: que vindran.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

Eso.

impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: bé per no despertar-te. Pensant fluixet per no despertar-te.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Dins del programa de la Festa Major d'aquest any, s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
4: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Camping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
3: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
4: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és La Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
3: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
4: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
3: Paral·lels aquests.
4: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
3: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
4: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segona residència, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
3: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Sé que costa pensar en nosaltres, però et demano que ara et pensis en mi, que això no és tan inevitable. No sé com dir-te que no em deixis així.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar el passat local del nostre municipi. Avui continuarem el fil amb la Marta Alari, historiadora i arxivista, amb la que vam estar parlant sobre la tèrmica que es va construir a Cubelles i sobre el conflicte que va crear entre els veïns i les veïnes. Avui seguirem aquest fil i en continuarem parlant amb la Marta. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Marta, per posar en context els i les oients, no sé si podries fer un breu resum de què va suposar la tèrmica pels veïns i en què es va basar l'oposició que hi va haver a la seva construcció.
3: Doncs, bé, bueno, l'oposició general era perquè la majoria, o com a mínim la meitat de la població de Cubelles, no volia una indústria d'aquestes característiques a la població, perquè durant tots els anys 60, diguéssim, i a principis dels 70 s'havia construït o s'havia format com a població eminentment turística, diguéssim, i ara pues, col·locar o construir una central tèrmica d'aquestes característiques aturava tot aquest projecte turístic que venia tenint al municipi, tenia Cubelles. I a més s'hi van barrejar altres qüestions, com per exemple que una de les persones que va alentar aquesta formació turística del municipi va ser la que va enganyar precisament a la població, perquè va dir que el primer emplaçament, recordem el programa anterior, on s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. Llavors, l'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde, o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
2: Mm-hmm. En aquest sentit, si no estan errades les meves notes, les primeres eleccions municipals democràtiques van ser l'any 1979. Quin paper hi va jugar la tèrmica en aquest sentit?
3: Doncs jo crec que va determinar el resultat de les eleccions. De fet, va coincidir el juny del 79, si no m'equivoco, el 3 de juny del 79 van ser aquestes primeres eleccions democràtiques a nivell municipal, i a Cubelles es van presentar quatre partits. Dos eren, diguéssim, coneguts, formaven part de partits a nivell nacional. Un era Convergència i Unió. Bueno, en aquell moment crec que era Convergència només, Convergència Democràtica de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i després hi havia dos partits d'independents. Un era Independents número 2, que la llista estava encapçalada per l'Isidre Pinyol i representava la llista antitèrmica, diguéssim, perquè ens entenguem. Entre les seves files hi havia moltes persones que havien estat lluitant des de les files de la Comissió Antitèrmica. I la candidatura més antagònica aquesta era Independents número 22, o sigui, que no es confonguin els oients, hi havia la Independents número 2, que era aquesta encapçalada per l'Isidre Pinyol, i la Independents número 22, que estava encapçalada pel Juan Fernández, que recordem, havia estat l'últim alcalde, diguéssim, del període predemocràtic o del període franquista, perquè ens entenguem, que havia substituït a partir del juny de 1973 a l'alcalde Josep Maria Batet. Llavors, eren aquestes quatre candidatures. PSC, Convergència, Independents número 2 / Antitèrmics, Independents número 22 / anomenats popularment com a protèrmics, perquè eren, bueno, estaven representats entre les seves files, diguéssim, hi havia representants de l'últim govern municipal i hi havia gent, doncs, partidària de la construcció de la central tèrmica al municipi. Bé, doncs, el resultat d'aquestes eleccions va ser el PSC, si no recordo malament, no va treure cap regidor. S'havien de treure, o sigui, era... Diguéssim que per Cubelles tocaven com 9 regidors. Llavors, per treure majoria absoluta havies de treure 5 regidors. O cada, el partit que guanyes havia de treure 5 regidors. Què va passar? PSC no treu cap regidor, Convergència Democràtica treu un regidor i hi ha un empat entre Independents número 2 i Independents número 22. Independents número 22 crec que treu 504 vots i Independents número 2, 490. O sigui, hi havia una diferència de 14 vots, si no recordo malament. I la llista més votada era Independents número 2, perdó, número 22, que era la llista del Juan Fernández. Llavors, aquí hi havia una qüestió, i era que si a l'hora de fer els pactes tothom votava, com era lògic, el seu cap de llista, la llista més votada, al final, o sigui, hi hauria un empat entre Independents número 2 i Independents número 22, i la llista més votada era Independents número 22, la del Juan Fernández, per tant, governaria Independents número 22. Però va passar una cosa, un plot twist final molt sorprenent, i és que els de la llista d'Independents número 2, la llista de l'Isidre Pinyol, van votar, no van votar l'Isidre Pinyol, sinó que van votar tots, o sigui, els quatre, l'Isidre i els tres regidors que venien darrere seu, van votar a Lluís Pineda, que era el cap de llista de Convergència Democràtica de Catalunya. I d'aquesta manera, el primer ajuntament democràtic de Cubelles va estar format per quatre regidors del grup independent número 2 i l'alcalde, que era un sol regidor de Convergència Democràtica. D'aquesta manera, la branca antitèrmica, perquè ens entenguem, va vèncer a la branca protèrmica d'aquesta manera, o sigui, fent aquesta jugada, aquest plot twist final, que va ser votar al candidat de Convergència. Llavors, jo crec que les eleccions són una mostra claríssima, una espècie de referèndum de l'opinió pública en quant a la tèrmica. D'acord que es decidien altres coses, no només es decidia l'opinió sobre la tèrmica, però era, jo crec que és un indicador molt clar de l'opinió de la gent, perquè els que votaven a Independents número 2 eren antitèrmics i els que votaven a Independents número 22 eren anomenats els protèrmics. Llavors, jo crec que és molt determinant, i a més, aquí també em torno a avançar, però Independents número 2 és, diguéssim, l'origen d'un partit històric a Cubelles, que era l'Entesa per Cubelles. Per tant, d'alguna manera, en aquestes eleccions, primeres eleccions democràtiques, també es determina el futur, els següents 20 anys polítics de Cubelles es determinen també en aquestes eleccions, d'alguna manera. Per tant, són molt importants.
2: A més, o sigui, no obstant, si no m'equivoco, va ser poc després d'aquestes eleccions que la central va entrar en funcionament.
3: Efectivament. He parlat abans de les eleccions, el 3 de juny, i si no m'equivoco, el 27 de juny d'aquest 79 és quan entra en funcionament la central tèrmica de Cubelles, després d'una batalla legal, perquè des del 74 que s'anuncia el segon emplaçament de la tèrmica fins al 79, fins al 27 de juny del 79, que es posa en funcionament, hi ha tota una batalla legal, perquè es demanen permisos a l'Ajuntament de construcció, el canvi de... O sigui, el pla parcial que canvia de rústica a zona energètica perquè es pugui construir tot això, tot el procediment administratiu, quan s'aprova inicialment i definitivament, sempre hi ha aquest període de delegacions. Llavors la comissió antitèrmica al·lega, recorreix tots aquests bueno, tots aquests actes administratius els recorreix. Acaben als tribunals, bé, fins i tot hi ha algun fallo, alguna decisió dels jutjats que diguéssim, que donen la raó a la comissió antitèrmica. El que passa que, com és declarada d'utilitat pública, al final tot acaba aquí, hi ha un xoc i la central tèrmica tira endavant, les obres, el canvi de l'ús del sol, tot acaba tirant endavant i diguéssim que les poques victòries que tenen la comissió antitèrmica acaben sent victòries pírriques perquè no. Bueno, diguéssim que acaben en no res. I sí, el 3 de juny són les eleccions i el 27 de juny es posa en funcionament la tèrmica, bueno, es començaven a fer les primeres proves i ja tot el que es faci després serà a fets consumats, perquè malgrat que el partit antitèrmic guanya les eleccions, acaba governant a Cubelles, la tèrmica ja és un fet i poca cosa es pot fer ja en contra de la central.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines van ser les primeres conseqüències visibles de que es posés en marxa ja el projecte, ja fos una realitat?
3: Doncs, quan es va construir la central, en paral·lel es van posar també unes, diguéssim, uns sensors de pol·lució per tot el municipi, i aquests eren els sensors que havien d'avisar de possibles sobrepassaments d'aquests límits de pol·lució de la central. Malgrat que Tèrmiques del Besòs, que era l'empresa que va construir, que va explotar la central tèrmica en els anys de funcionament, bueno, després va canviar a Endesa i no recordo bé, però bueno, malgrat que Tèrmiques del Besòs sempre va defensar que aquestes 17, crec que eren estacions d'aquestes de sensors, que mai havien donat l'avís de que s'havien sobrepassat aquests nivells de mínims de, perdó, màxims de pol·lució, la població de Cubelles va denunciar en diverses ocasions a la central perquè s'havien cremat, diguéssim que no en recordo exactament la substància, que ara no recordo, t'ho diria malament, llavors no vull dir-t'ho perquè no ho diria uh-huh. malament, però diguéssim que la substància que sortia de la xemeneia de la tèrmica, quan plovia, hi havia com pluja àcida, i això malmetia, doncs, collites, Cubelles, recordem, va ser agrària fins fa relativament poc, doncs cremava collites, cotxes, les xapes dels cotxes, també sortien com una mena de taques a les xapes dels cotxes de quan hi havia aquesta pluja àcida. A més, també la gent denunciava sorolls, que no podien dormir per les nits perquè quan la central estava en funcionament feia molt de soroll i les cases que estaven construïdes al voltant de la central tèrmica doncs notaven aquesta vibració i aquest soroll. I malgrat d'això, torno a repetir que Tèrmiques continuava dient que no, que les seves, diguéssim que els seus sensors no havien captat aquest sobrepàs dels màxims, va pagar en diverses ocasions indemnitzacions a particulars per això, per malmetre cotxes i malmetre collites. I roba estesa també, la roba que hi havia estesa, sí, diverses coses.
2: A banda d'això, un altre tema en el que la comissió antitèrmica va treballar, si no ho tinc mal anotat, va ser el projecte del foleoducte que es volia dur a terme en aquests anys.
3: Sí.
2: Què era el que feia que fos tan important aturar aquest foleoducte?
3: Bé, en realitat, aquesta és una d'aquestes victòries pírriques que et deia. Perquè, primer, en el primer emplaçament, s'havia projectat un oleoducte que havia de venir des del port de Vilanova fins a Cubelles, que havia de tenir com uns 5 o 7 quilòmetres, ara no recordo bé, que havien de captar el fuel oil des de allà del port de Vilanova i havia de venir fins a Cubelles. Això es va, diguéssim, com amb aquest primer emplaçament, quan se'n va anar a Norris, diguéssim, doncs això va deixar de ser vigent. I llavors, en el segon emplaçament, el que es va projectar va ser un fueloducte que havia de venir des de Tarragona, des de la Petroquímica de Tarragona. Doncs, bueno, això era un altre d'aquests permisos que s'havien de demanar a tots els ajuntaments pels quals passava aquest oleoducte. Doncs tots aquests ajuntaments es van implicar i es van posicionar en contra i ho van posar els van portar als tribunals, i el Tribunal Superior de Justícia, no recordo exactament quin va ser la, diguéssim, pues això, quin és el jutjat que va determinar que finalment aquest fueloducte no es faria des de Tarragona a Cubelles. El que passa que sí que és una victòria pírrica, primer, perquè no, això no aturava el projecte de la tèrmica, i després perquè el que va passar és que, d'acord, el fueloducte no es va construir, però venien, quan estava la central en funcionament, venien camions i camions i camions carregats de fuel per la carretera cada vegada que la tèrmica es posava en funcionament, pel que a mi no em sembla una solució. Bueno, no hi havia fueloducte, però hi havia un altre tipus de perill. Tu imagina't que hi hagués hagut algun accident amb camions carregats de fuel oil. No recordo d'on venien, si venien del port de Barcelona o si venien de Tarragona, no ho sé. Però en qualsevol cas, camions carregats de fuel oil per la carretera, a mi no em sembla una solució, diguéssim, una alternativa a aquest fueloducte. Llavors, bueno, suposo que la gent es va posicionar en contra del fueloducte perquè estava en contra de la tèrmica, i qualsevol cosa que vingués de la tèrmica, doncs, s'havia d'al·legar, s'havia de recórrer, però al final doncs no deixa de ser aquesta victòria pírrica que et deia. Mm-hmm.
2: I en aquest sentit, finalment es va aprovar l'any 81, si no ho tinc mal anotat, el pla parcial de la zona energètica. Aquesta aprovació va suposar, doncs, un punt i final, diguéssim, als opositors a aquesta comissió antitèrmica, o es va gestionar d'una altra manera?
3: L'aprovació d'aquest pla parcial, en realitat, va ser perquè, com va coincidir amb l'arribada de la democràcia, diguéssim que tots aquestes qüestions administratives que venien del franquisme s'havien d'actualitzar. Aquestes qüestions

0: es va fer també un acte a l'Aliança per presentar aquest pla parcial, i el que es va determinar que, com la tèrmica ja era un fet, es va declarar des de l'Ajuntament que l'única solució possible era deixar que la tèrmica morís per ella mateixa. Llavors, la tèrmica, o sigui, la comissió antitèrmica, alguns membres de la comissió antitèrmica, perquè alguns d'altres ja estaven a les files de l'Ajuntament, doncs els que quedaven fora, diguéssim, ho van viure com una decepció, perquè suposo que pensaven que oposar-se a la tèrmica fins al final, en realitat, encara que fos un acte simbòlic, era el que havien de fer i no passar a parlar-ho. Però clar, suposo que no és... Ma mare diu una cosa sempre en castellà, que em fa molta gràcia, que diu, no és lo mismo llamar que salir a abrir, pues no és igual estar dins o fora de l'Ajuntament. I suposo que des de dins de l'Ajuntament, per qüestions legals, haver d'aprovar, això no va ser plat de bon gust per cap membre del consistori en aquell moment, però s'havia de fer, i llavors es va aprovar el pla parcial centre energètic, perquè era una qüestió legal que s'havia de fer. Sí, sí.
1: Mm-hmm. I quan des de l'Ajuntament es deia que la central havia de morir per si mateixa, a què es referien?
0: Doncs suposo que el que venien a dir és que ja s'havien gastat tots els cartutxos, tot el que es podia al·legar i tot el que es podia recórrer ja s'havia fet. La central, recordem, s'havia declarat des de l'Estat d'utilitat pública, i quan es declara una cosa d'utilitat pública no hi ha res a fer, perquè l'Estat diu això es farà sí o sí, peti qui peti, i llavors poca cosa es podia fer. I bueno, per tant, suposo que el dir que l'única cosa que es podia fer era deixar que morís per ella mateixa era precisament això, que no es podia fer res més, més enllà d'alguna, no ho sé, algun acte simbòlic en contra de la central, des de l'Ajuntament no es podia aturar ja.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, com va anar evolucionant el moviment antitèrmic? A partir d'aquí es va desinflar, van canviar d'estratègia, es van institucionalitzar?
0: Bé, a veure, sí que la comissió antitèrmica, ja ho he explicat en altres preguntes que m'has fet, però la comissió antitèrmica, diguéssim que molts membres van acabar a l'Ajuntament en les files d'Independents número 2, que acabaria sent l'Entesa per Cubelles, però un cop es van produir les primeres eleccions municipals, la tèrmica era un fet consumat, no es podia fer res més, evidentment la comissió es va anar desinflant i va deixar de tenir sentit, perquè és que ja no es podia fer res en contra de la central tèrmica. Llavors, als anys 80... ja van ser d'altres, bueno, la gent es va posar en altres qüestions, en altres coses, diguéssim que s'havien de construir els fonaments de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que la comissió va deixar de tenir sentit perquè ja no hi havia res a fer. I amb els anys, doncs, la tèrmica tampoc va acabar de funcionar plenament com es tenia projectat, i llavors va haver-hi com una mena de revifament, perquè a principis del 2000, no m'estic avançant també segurament,
1: no,
0: a principis de 2000, bueno, es va rebre la notícia que potser la central tèrmica de Cubelles seria substituïda per una central de cicle combinat. Llavors es va formar una plataforma que es deia Stop Endesa, que estava formada no només per gent de Cubelles, sinó gent de municipis del voltant, com ara Cunit, i no sé si Calafell i Vilanova també, i tenien com a objectiu aturar aquest nou projecte de la central de cicle combinat. Però ja no era la comissió antitèrmica, potser van coincidir alguns que van lluitar a les files de la comissió antitèrmica, van continuar amb Stop Endesa, però no eren el mateix col·lectiu, eren gent diferent i amb objectius similars, però amb plataformes completament diferents, això sí.
1: Mm-hmm. I bé, abans ho comentaves breument, i ho vam parlar també la setmana anterior. Els partidaris de la central tèrmica, aquests que sí que eren pro-tèrmics, van veure complertes les seves expectatives en quan es parlava de creixement econòmic i llocs de treball?
0: Jo crec que no. Per una qüestió molt clara, i és que sí que quan es va... I això ja ho deien en aquell primer informe que es va demanar en el primer...

0: primer emplaçament que es va demanar un informe als tècnics de l'Ajuntament de Cubelles, ells ja ho deien en aquells informes, que durant el procés de construcció de la central sí que es necessitava molta mà d'obra no especialitzada, és a dir, de paletes, perquè ens entenguem. I hi ha molta gent de Cubelles que va participar en la construcció de la central. Però un cop la central va estar acabada, la mà d'obra que es necessitava era bastant especialitzada. Llavors sí que algunes persones de Cubelles van acabar treballant a la central, però en llocs, bueno, no, diguéssim, no va crear molts llocs de feina pels cubellencs. Els llocs especialitzats ja estaven, diguéssim, adjudicats a gent especialitzada, i la gent de Cubelles que va poder treballar a la tèrmica va treballar en, bueno, no et sé dir un número concret, però no va ser aquell, allò que es projectava des de les files protèrmiques, que portaria molts llocs a treballar a Cubelles, no. Bueno, durant el temps de construcció parlem-ne, però després dels anys de funcionament no va ser tant així, no, en cap cas.
1: Perquè la central va arribar a funcionar mai en ple rendiment?
0: No, això ja són qüestions ja que se m'escapen a mi, perquè no sóc especialista en la matèria, però pel que a mi m'ha arribat sempre, la central tèrmica de Cubelles mai va funcionar a ple rendiment. Va funcionar sobretot en moments de molta demanda d'energia, en qüestions com en moments molt puntuals, però no va funcionar a ple rendiment com es projectava, diguéssim, a l'inici.
1: I més enllà de, bueno, l'impacte físic i ambiental que hem tocat i vam tocar també la setmana anterior, quin ha sigut l'impacte a llarg termini que ha tingut en la cultura política de Cubelles aquest fenomen?
0: Doncs jo crec que sí que els antitèrmics tenien raó en una qüestió. Bueno, tenien raó segurament en moltes, perquè no crec que la central tèrmica hagi beneficiat més enllà de la quantitat de diners que ha pagat a l'Ajuntament de Cubelles, que això sí que sé que ha estat bastant. O sigui, en diguéssim, beneficis indirectes a la població de Cubelles ha tingut, econòmicament parlant, eh? Però els antitèrmics deien una cosa i trobo que s'ha vist després molt, molt encertada, i és que el fet que hi hagués una central tèrmica a Cubelles ha fet que Cubelles no sigui ni turística, ni agrària, ni industrial, sinó que al final no tenim cap model econòmic que pugui definir l'economia local, perquè ens entenguem. I jo crec que això, la culpa, o bona part de la culpa, la té el fet que hi hagués una central tèrmica a Cubelles, que no s'ha pogut definir econòmicament de cap manera. No ho sé. Potser hi hauria algú que diria el contrari, eh? No ho sé. Però jo crec que és una de les qüestions que els antitèrmics tenien raó en aquest sentit, que ha frenat qualsevol altra iniciativa turística o agrària o de qualsevol altra cosa, perquè, bueno, no s'ha pogut desenvolupar de cap altra manera.
1: I en aquest sentit, creus que la memòria d'aquesta lluita, d'aquesta comissió que es va fer per oposar-se a la tèrmica, s'ha conservat adequadament a Cubelles? O creus que podem fer alguna cosa més per donar-lo a conèixer i per doncs, divulgar que la gent, que les noves generacions, o no tan noves, coneguin aquests successos?
0: Doncs, bueno, crec que, bueno, és que caldria. Jo crec que la memòria històrica de qualsevol període històric és una cosa que caldria anar recordant a les noves generacions i en general bastant a la societat, perquè tenim moltes coses a aprendre de coses que han passat i que repetim constantment per desconeixement i per la poca memòria que tenim. I pel que fa a la història local, pel que fa a la història de Cubelles, jo crec que precisament la història d'aquest conflicte local és un bon exemple de com d'alguna manera, tinguessin raó o no tinguessin raó, ens va, bueno, la població de Cubelles es va unir per un fet que consideraven injust i van lluitar de totes les maneres possibles, es van organitzar per poder aturar una cosa que els hi venia imposada i s'ho van creure de debò. I van, doncs això, aquesta organització i aquesta voluntat del poble de manera completament voluntària i aquesta lluita aferrissada, perquè hi ha gent que va posar béns personals en la lluita. Doncs això, el que comentàvem la setmana passada, no? De tot el que hem d'aprendre o de què ens quedaríem d'aquesta història, doncs precisament d'aquesta lluita col·lectiva, sí. I tenim moltes lliçons a aprendre d'aquesta gent i d'aquest període, sí, sí, totalment.
1: Mm-hmm. I ja per anar acabant, creus que es poden establir certs paral·lelismes entre doncs aquesta lluita de la comissió antitèrmica i altres que es duen a terme avui en dia també al municipi contra certs projectes o iniciatives que per alguns sectors es poden entendre com imposades? O diries que són contextos diferents i que no...
0: Bueno, són contextos diferents, però també, sobretot, són contextos diferents a Cubelles, perquè Cubelles en aquell moment era molt més petit que ara, i trobo que, malgrat que hi havia hagut molta onada migratòria de fora de Catalunya i fora de, bueno, fora del municipi, hi havia molta gent nouvinguda, la gent estava molt més integrada i molt més... no sé com dir-ho. Ara trobo que estem molt més desorganitzats i molt més individualitzats, i llavors el context és diferent precisament per això, perquè no anem a una i no ens coneixem entre nosaltres, no hi ha aquest tipus d'organització, no hi ha aquesta organització col·lectiva, ni aquest anar a un...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs sí, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Des d'on? Des de la maleta de la Guspireta. Sí, amb un programa superespecial i terrorífic.

Doncs bé, com deien Google Mac dels The Cramps, ja tornem a estar aquí. Benvinguts i benvingudes aquí a la maleta, a la Uspireta. Com ha anat la setmana? Tot bé? Aquesta setmana quasi hem de sortir amb canoa, perquè Déu-n'hi-do quin temps ens ha fet. En fi, tot queda enrere, els mals rotllos i les males coses, les tempestes i les pluges queden enrere i doncs estem preparant doncs, la nit d'avui. La nit d'avui és la nit de la castanyada per alguns, que sempre hem de conservar les tradicions. Jo sempre soc partidària de conservar les tradicions i també per passar-nos-ho bé, per què no anar disfressats i fer trick or treat, en anglès truc o trato, diríem en castellà, no? I es fan moltes festes de Halloween, precisament nosaltres avui estarem punxant a la cantera. Qui vulgui venir, allà esteu tots convidats i fan un concurs de disfresses. Doncs sí, avui tenim un especial de Halloween, com bé us estava dient, i seguirem amb una altra cançó que també és molt, molt, molt típica, és antiga, però segur que si l'escolteu, doncs segur que us sona. Es diu Monster Mash i el que la canta es diu Bobby Boris Pickett. Segur que us sona. Escoltem-la.

Doncs bé, ja tenim aquí la barreja feta de monstros, ulls, vísceres, tot tipus de pòssimes que fan les bruixes la nit de Halloween. I dir-vos que, per cert, no m'he recordat a dir-vos que, pels que acabeu de Terra de Mart, que sóc la Txell Marcilles i que aquí em teniu avui amb un programa de swing i rock and roll. He fet una mica de barreja perquè és un especial de Halloween o de la nit de la castanyada, per poder ballar doncs, les dues coses, no a la vegada, sinó una cançó doncs, la ballaríem amb rock and roll i l'altra amb swing, sí senyor. Doncs seguim amb el programa d'avui. Doncs ara la cançó que us posaré ara no es pot ballar rock and roll. L'anterior sí, però bueno, un triple step també la podríem ballar. Es diu Jeepers Creepers, sí. I el cantant bueno, és com una banda que es diu Paul White Man Swing Wing. Doncs res, aquesta és una mica més antiga que l'anterior, diguéssim. Però bueno, per passar-s'ho bé i jo i anar disfressats i ballar una mica de swing, doncs aquesta va de conya. Escoltem-la.

Doncs acabem d'escoltar Jeepers Creepers i seguim amb el programa d'avui de Halloween. Ja teniu la disfressa o no buscada? Sí? Jo ja la tinc. Si la voleu veure, demà... Bueno, no, avui, perdó. Em pensava ja que era el dia de Tots Sants. El dia de Tots Sants, qui vulgui, pot anar a la Diada de Castellera. Allà, amb els verds, que segur que s'ho passarà bé, amb la ressaca del Halloween, se'n va aquí a Vilafranca i li passa la ressaca de cop, fent pinya amb els castells. Doncs res, si voleu veure la disfressa que ens posarem, veniu a la Cantera aquesta nit, a partir de les 8 o així de la tarda-nit, estarem allà punxant bona música i passant-nos-ho guai. Doncs ara el que tenim aquí és un dels més grans que sempre intento portar, encara que sigui una cançó a cada programa de rock and roll, en aquest cas no de swing, però com que avui hi ha una mescla així Monster Mash, una barreja així estranya, qui més avui que és el rei del rock, que seria l'Elvis, no? Que tots el coneixem. I una cançó també que totes són relacionades amb el món del Halloween, que es diu You Are Devil Disguise, o sigui, que tu ets una dimonieta, no? Tothom té un dimonieta dins. Doncs res, us deixo amb l'Elvis i amb la seva supercançó.

Doncs, com diu l'Elvis, tu ets un endimoni disfressat. Evidentment, la nit de Halloween, doncs sempre ens disfressem. Els americans ja sabem que funciona. Bueno, qui no ho sabia, això? Però bueno, faré un remember de d'on ve aquesta història, no? Diguéssim, és una història molt, molt anglesa, molt, i se l'han agenciat sobretot els Yankees. És el seu dia de disfressa, com si diguéssim. El carnaval ells no el celebren tant com nosaltres, però per ells el dia gloriós, entre cometes, és la nit de Halloween, no? La nit dels morts, la nit d'anar pels carrers disfressat amb les teves millors gales, no? I decorar, doncs, les cases, decorar amb les carbasses, fer dibuixos amb les carbasses i posar una llanterna a dins, una espelma en aquest cas, i van pels carrers amb la carbasseta demanant als nens caramelets o li fan un truc. A vegades el truc pot ser una mica desagradable, però bueno, això ja és el gust del consumidor o del senyor que viu a la casa, la brometa que li vulgui fer el X als nens random. En fi, no m'enrotllo més, que sempre ja sabeu que m'enrotllo bastant. Ara tenim una de les més grans també, però en aquest cas jo per mi es considera la reina del swing, que seria la Ella Fitzgerald. La Ella Fitzgerald avui ens porta amb una cançó també tot relacionat amb el tema de la nit de la por, del terror, no? I seria, doncs, a Foggy Day, que seria un dia emboirat, no? Un dia boirós. Aquí a Cubelles no s'hi presta molt, normalment. S'hi presta més a la zona de Ponent. Però, per què no, la nit de Halloween ens imaginem que tenim un Foggy Day?

Doncs la Ella Fitzgerald ens ha descrit que és un dia boirós a Londres, que també és un dels llocs que hi ha molta boira. I després d'estar amb una cançó una mica relaxada, posarem una mica de més de marxa, no? Perquè aquesta nit s'hi presta i que coi, que tinc ganes jo. Doncs no sé si recordeu la sèrie Els The Munsters. Era una sèrie que feien per televisió fa molts i molts anys. Segur que molts la recordeu. Doncs res, com que la cançó mola per avui, doncs us la posaré. I així estarem una mica distrets.

Doncs aquí la tenim, ja l'heu escoltat, és molt curta, sí, perquè la sèrie era la cançó del principi. Però pels més que tenen més memòria, segur que el recordeu, els The Monsters, una gran sèrie que tenien un pedazo cotxe. Doncs molt bé, seguim aquí a la maleta de la guspireta, avui fent un especial de Halloween amb rock and roll i swing, tot música terrorífica, sobretot abans d'anar a dormir, mireu sota el llit. A veure què hi podem trobar. Potser no hi ha res, o no ho sé. Jo, per si de cas, ho miraria. I ara tenim una altra cançó, abans de començar a mirar sota el llit, que es diu Surfing Spooks. I ara us diré de qui són, perquè és una música una mica més rockabilly, del rotllo, bueno, després us ho dic. I és més així, com ja diu així, surfera, no? Ja veureu el tipus de música que us sonarà. Doncs res, us deixo amb Surfing Spooks.

Doncs sí, ens estem pixant de riure, vamos. Jo, és que me parto. S'estan partint la caixa, eh? Quan et foten un susto, a l'altre que li han fotut un susto, no riu tant, no. En fi, avui la nit de Halloween i dels morts, la castanyada, castanyes, panellets, etc, dits, gominoles, tot és acceptable mentre ens ho passem guai i respectem. I ens ho passem sempre bé amb els que tenim al voltant. I escoltant bona música, clar que sí. Ja us dic, si voleu venir i no teniu res a fer, cap festa que hàgiu quedat amb els col·legues, amics, amb els veïns, amb la comunitat, amb qui sigui, a la Cantera, aquí a Calafell, anant cap a Bellvei, estarem allà punxant bona música i anirem disfressats. I, per cert, hi ha un concurs de disfresses. Veurem qui és el guanyador, ja us informaré. Doncs hem arribat quasi a la recta final del programa d'avui i dir-vos que tot un plaer terrorífic, sempre estem aquí, fotent por per Halloween, perquè ja sabeu que m'agrada portar especials de tant en tant, i acabem amb una cançó que es diu Spooky Movies, i que el grup es diu, el que canta és un senyor, Gary Paxton, i els d'abans, els Surfing Spooks, es deien Ghastly Ones. Doncs res, us deixo amb Spooky Movies, que passeu una bona nit de Halloween o de castanyada, o les dues coses, jo sempre sóc partidària de les dues coses, i res, ens escoltem al proper programa de la maleta, i salut, swing i rock and roll!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt més núvols que en dies passats, sobretot ara al matí, en principi sense pluja. Es poden trencar una mica aquests núvols a partir de mig matí o migdia, quan tindrem una miqueta més de sol, tot i que no durarà gaire perquè la tarda es tornarà a tapar força, sobretot a partir de mitja tarda, i deixant ja alguns ruixats, primer dispersos entre mitja tarda i el vespre i potser intermitents i amb una miqueta més d'intensitat entre el vespre i la nit, amb una temperatura que avui ha estat molt alta, amb la nit més calorosa del que portem d'estiu, amb una nit tòrrida i unes mínimes que s'han situat entre els 26 i 27 graus, amb una humitat molt alta, molta aixafogor, mentre que la màxima avui continuarà sent molt alta, tot i que no pujarà tant com ahir i estarà entre els 31 i 32, tot i que no es notarà gaire perquè la sensació d'aixafogor serà gairebé extrema. El vent en conjunt serà feble, amb terral ara a primera hora del matí i domini del xaloc la resta del dia amb cops moderats al centre de la jornada i fent que la mar avui estigui més moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps encara sigui canviant. Sol i algun núvol al matí, nuvolades al migdia, en principi sense pluja, i això sí, cel més tapat a partir de mitja tarda, i sí que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars entre la nit i matinada de divendres a dissabte. La temperatura aquesta nit ja no pujarà tant, quedarà més curta i estarà encara entre els 23 i 24 graus, però no tan alta com aquesta nit passada, mentre que demà la màxima també baixarà notablement i no passarà dels 29 graus. Pot ser que demà sigui el primer dia en tot el mes que no arribem als 30 de màxima. Això sí, a més, amb una humitat més baixa i amb menys xafogor. Vent feble, d'agregar la primera hora i de xaloc moderat la resta del dia, sobretot al migdia, quan pot ser una miqueta més notable, i continuarà fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet amb el grup d'estudis cubellencs Amics d'Estell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. Mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
4: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Camping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
4: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda, precisament, és de l'any 66. i després quan es van dessecar les salines va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
4: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
4: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
4: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: A l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
5: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal... Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer El Passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 2017 ja es pot consultar al cercador del mateix consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, caldrà despassar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: Ah.
1: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
2: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc, i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del que és ara el Cal Ramon.
3: La carnisseria de Cal Ramon.
2: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
3: Estava al costat mateix.
2: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira.
1: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
2: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
3: Sí, sí, sí.
2: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, tot, encara són així, però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
3: No, era prou innovador, clar.
2: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
1: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: La Junta Nova dels Castellers d'Alfoja es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers d'Alfoja van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
1: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs,

0: permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
1: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic, és una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i abans de repetir, tindrem més seguretat, més confiança i podrem portar-los a moltes més places. I amb decisions que haguem de fer per fer castells de 6, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Màneques de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que falli falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
4: Bona tarda, bona nit, benvinguts. Això és Ràdio Cubelles. Us parla Xavier Borré i això és el Cubelles no és ràdio. Estem ja a res. La setmana vinent ja comença el festival, el nostre festival Cubelles Noir, i com no podia ser d'altra manera, ens fem autopromoció. Així que en aquesta casa, Ràdio Cubelles, l'Àngel Fuster em va fer una entrevista a mi mateix i aprofitarem per tornar a reproduir-la.
5: I el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, ha estat presentat doncs, tot just en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles. Tot plegat, doncs, va ser ara fa uns dies, divendres passat, per parlar d'aquesta presentació i de tots els detalls d'aquest programa tenim a l'altra banda del fil telefònic a Xavier Borrell, que és el comissari del Cubelles Noir a Cubelles. Benvingut, Xavier.
6: Hola, què tal? Com estem?
5: Com ha anat aquesta presentació que vau dur a terme, com dèiem, divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles?
6: Doncs molt bé, la veritat és que molt d'èxit de gent. Vam passar un parell de curtmetratges, teasers, que hem fet aquest any, la gent s'ho va passar molt bé, va ser molt engrescador, vam tenir sorpreses, i com sempre vam llegir el que és el programa del festival, les reflexions que volem fer de cada taula, i una mica la llista de convidats.
5: Uh-huh. Les dates ja les teníem clares, un festival que es celebra durant 4 dies, del 27 al 30 d'agost, i que ha superat aquest decenni. Parla'ns primer de tot una mica de les novetats, no? del més destacat de cara a aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no. El llibre que treien no era adient per la novel·la negra, però per exemple aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre de les Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè a Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge el Ricardo Cupido, ell és un personatge que diguem rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, no es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes uh-huh. taules comunes.
5: Molt bé, d'elles destacaves, no?, aquest homenatge a Eugenio Fuentes, que serà qui rebrà aquest premi honorífic a la trajectòria, en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra, i aquest seria un dels premis, no?, que otorga el Cubelles Noir, però sí. D'altra banda també heu donat a conèixer les nominades al premi a millor novel·la negra en català d'aquest 2026, si acaso faig jo repàs d'aquestes nominades: Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon i L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. Nominades al Premi Millor Novel·la Negra, però en castellà, del 2026, tindríem Fosca, d'Inma Pellegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brank, no sé si ho he dit bé. En tot cas, Val. Aquestes són les nominades i en tot cas, què té d'especial aquestes nominacions, aquest premi?
6: Bé, molt bona feina, la veritat és que en totes coincideix bastant el que és la defensa del medi, la gentrificació, hi ha molta cosa sobre també part de la història. El bo que tenen aquestes novel·les, que són novel·les molt potents, sabem que les dones escriuen molt bé, sempre ho hem vist al festival i ho sabem, i en novel·la negra doncs són novel·les molt directes i que tenen molta sortida i molta empenta, i a més aquesta estem molt contents perquè tres d'elles en castellà podran venir, la Marta del Riego, la Nika Brunke i la Susana Martí Quirón, i també en català tindrem a l'Anna Segimon, que ens acompanyarà. I només podem dir que estem molt contents que el jurat té molta feina de llegir novel·les tot l'any i que ja per fi ha pogut donar les seves nominades.
5: Uh-huh. Enguany explicàveu que retreu homenatge també al cinema negre clàssic. Aquesta sí, doncs, és una de les novetats. I heu presentat dos cartells que dieu doncs, dos cartells per una edició de pel·lícula. Parla'ns d'aquests dos cartells oficials.
6: Sí, perquè bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... és inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i ens va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
5: Uh-huh. 4 dies de festival i bé, no sé, la previsió de gent que heu pogut calcular, aquesta previsió que a vegades doncs també va bé, no?, per saber la gent que vindrà a Cubelles, si alguns es queden aquí a dormir, no sé, el que pot generar a nivell econòmic, no?, aquest festival també aquí a la vila.
6: Gent molta, perquè tenim totes les places disponibles que tinguéssim d'hotel, les tenim plenes ja. Tenim també restaurants ocupats. L'únic que sí que volem sempre, últimament el puntal del festival és l'obra de teatre, perquè farem una representació de Casablanca amb el grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles, això el divendres a la nit. Dir a la gent que, si us plau, que vinguin per la tarda a agafar lloc a les taules i que es quedin una estona, que no vinguin només directament al teatre, perquè tenim un cert col·lapse. Només dir això, i la resta del festival, com sempre ja se sap, és un èxit total d'assistència, com vam tenir el dia de la presentació, entre 6 o 30 persones.
5: Hem de recordar que el festival doncs, té dos espais on s'anirà celebrant aquest Cubelles Noir, d'una banda la biblioteca mossèn Joan Avinyó i d'altra banda el centre social Joan Roig i Piera. És a dir, que cal consultar una mica el programa per veure doncs, això, no? on es faran aquests, no sé, aquests debats, aquestes presentacions, aquestes projeccions, clubs de lectura, taules rodones, teatre, com d'elles, i aquestes activitats participatives en general.
6: Sí, ja sabem que la biblioteca té una mica menys d'aforo que el centre social, però sí que té una sala de projeccions espectacular, super aïllada, que bueno, em dona molt de joc. I allà les taules del dijous, els divendres al matí, que són una mica més tranquil·letes, les fem allà i ens agrada fer cultura a la biblioteca, que són s'ha de fer.
5: Uh-huh. En tot cas, ja la gent que vulgui prendre part i gaudir d'aquest Cubelles Noir, els emplacem a la vostra pàgina web, no? cubellesnoir.com, on podem veure aquest programa, no?
6: Sí, i allà ho trobaran tot, a xarxes socials i a tot arreu que busquin. Només hem de posar Cubelles Noir a Google i sortirà.
5: Doncs Xavier Borrell, en tot cas, més endavant ja anirem parlant més quan s'apropi el festival. De moment ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre aquests micròfons als a Ràdio Cubelles i bé, doncs com dèiem, no? Seguirem parlant perquè el Cubelles Noir es celebra del 27 al 30 d'agost, encara queden molts dies, no? A un mes doncs, d'aquesta celebració ja heu presentat, com dèiem, doncs, aquests cartells, aquesta programació ja de manera més oficial.
6: Doncs res, així serà i estarem contents si tothom convidat a venir aquest any al Cubelles Noir, que és una setmana més tard, a veure com surt.
5: I tant, que sortirà bé. Moltes gràcies, Xavier, i seguirem parlant més endavant.

0: Ens hem vist aquest lloc fantàstic per fer aquest vermut amb els companys del Tafaner. Mentre seguim aquí, seguim al grup Peixet, seguim al Passeig Marítim de Cubelles i toca tancar la setmana. Toca tancar aquesta setmana, desitjant molt bona festa major a totes les cubellenques i cubellencs. I anem amb una entrevista que és el meu tercer any, s'ha convertit ja... Bueno, ells en porten molts més fent aquestes entrevistes. S'ha convertit en un clàssic de l'estiu. No podíem faltar aquí a l'estiu del mig-mig, un any més i encantadíssim de tenir-vos. Pedro Hache, director, Xavier Borrell, comissari del Festival Cubelles Noir. Què tal,
1: molta
0: com esteu?
1: Gràcies. Molt bé, moltes molt gràcies bé, per convidar-nos.
0: No, no, per favor.
1: Un altre cop.
0: A vosaltres, un altre cop.
2: I... Ara estem amb l'adrenalina a tope.
0: Ja. Clar, clar, clar. Ara ja esteu... Ara això ja, clar, més festa major, plena festa major, i d'aquí rei arrenqueu.
1: Bé, bueno, encara tenim uns dies, precisament, tenim per poder acabar d'organitzar les poques coses que ens falten.
0: Està molt bé.
1: Però sí, sí, estem a tope, a tope, a tope.
0: Vale. Si hi ha algú que no hagi vist el mig-mig dels altres anys, molt malament, o algú que... Alguna alienígena que aparegui.
2: Però es poden recuperar, eh?
0: Podem recuperar, exacte. Tot això es pot recuperar. Igual que l'entrevista que vam fer també al Mongros Tonight, una de les primeres. Què és el Cubelles Noir?
2: Cubelles Noir va néixer amb la... Diguem que quan... És un festival de novel·la negra, sí. Ho direm, festival de novel·la negra, en què amb aquesta excusa parlem una mica de tot tipus de literatura. Està enfocat en, sí, en això, en el thriller, la denúncia social, etcètera, etcètera. Però va néixer amb la possibilitat d'expandir una mica aquells festivals que s'estaven fent a Barcelona, Gijón, Madrid i poc més. Encara no hi havia festivals fora de les grans ciutats i vam dir anem a provar a veure si a un poble com Cubelles això funcionaria. Vam decidir fer-ho en temporada alta, en ple agost, perquè sabem que el poble està ple de molta gent i a més és un poble que el turisme és un turisme molt que ve de Barcelona, que li agrada molt el tema cultural, intel·lectual i tal. Va funcionar, vam tenir molts convidats, molt públic i ja portem 11 anys.
0: I ja portem 11 anys, que es diu així rapidíssim.
1: Com,
0: ja
1: que no, com que no vol la cosa.
0: Sí, sí, com que no vol la cosa. I bueno, a més, creixent, no? És allò de cada any buscant maneres noves, cada any tocant, atrevint-se a tocar tecles noves.
1: Sí,
0: i, home...
1: això és el que intentem cada any. Una mica diferenciant-se d'altres festivals, n'hi ha uns quants de festivals de novel·la negra, intentem sempre fer alguna cosa diferent, donar-li una volta de rosca diferent perquè no sigui sempre el mateix. Lògicament acabem parlant de novel·la negra, acabem parlant de literatura, però cada any pues, volem donar-li un toc diferent. L'any passat vam fer els 10 anys, que per nosaltres, jo no porto 10 anys, porto menys, però per nosaltres va ser molt important i precisament per continuar-nos mantenint hem de fer pues, pensar i donar-li a la olla per veure quines coses noves fem.
0: Òbviament. Doncs, entrem-hi. Quines coses noves tenim aquest any?
2: Sí, de fet, en 11 anys no vull dir que cada vegada fem coses diferents, sinó que sí que fem coses diferents, però és que l'actualitat ens supera.
0: Bueno, clar.
2: Perquè
0: clar.
2: Som novel·la negra, la novel·la negra és actualitat, és denúncia, etcètera,
0: sí, senyor,
2: etcètera.
0: Sí,
2: cada any hem parlat d'una guerra, per desgràcia.
0: Sí, sí.
2: Cada any hem parlat d'una guerra, però hem parlat de moltes coses. Ara ha arribat la IA i ens ha deixat a tots fora de joc. Per això aquest any vam decidir dedicar-lo al cinema negre clàssic.
0: Quan, ara, exacte.
2: Quan no hi havia IA, quan les coses es feien bé, els escriptors eren d'un nivell estratosfèric, els guionistes, tothom, i aquells diàlegs, aquella potència, aquells personatges. Estem encantadíssims perquè ho volem fer tot en blanc i negre, disfrutada d'aquella vida i donar-li una embrancida als nous autors que pensin en aquella època, no tot intel·ligència artificial, tot thrillers molt repetits, etcètera, etcètera.
0: Sí. Bueno, clar, al final hi ha una cosa de que... La globalització i tot el que comporta, no? Ja no només la globalització, sinó el dia a dia, les dinàmiques de com funciona tot el món, és tot molt ràpid, no? Ara, pum, i ara s'ha d'oblidar. Aleshores, això porta que es repeteixin molt, no? Fórmules de funciona, dona diners, sí. I la novel·la negra, justament, és el contrari, no? Que això ho he pres amb vosaltres, amb les entrevistes, i coneixem-vos i ficant-m'hi, que la novel·la negra és el contrari, no? És fer-se preguntes, és fer-se moltes preguntes, trobar respostes i és el que deies, no? Molt relacionat amb l'actualitat, al final.
1: I molt crítica social, també.
0: Molta crítica social.
1: O sigui, també això és una part molt important, les novel·les negres, sí, són novel·les, a més, que són molt ràpides, tenen molta acció, tenen crims, tenen de tot, però al final és molt important que tinguin la part del darrere de la crítica social.
0: Completament.
1: I nosaltres, precisament, amb això que comentava el Xavi, hem volgut tirar un pas enrere. Avui en dia la novel·la i la novel·la negra està molt relacionada pues amb les sèries de televisió,
0: sí, sí,
1: vull dir, perquè avui en dia amb els true crimes és molt important, perquè o un true crime es converteix, una sèrie es converteix en novel·la, una novel·la es converteix en sèrie, i nosaltres hem volgut tirar cap endarrere, o sigui, anar a l'arrel, no? Vull dir, a l'arrel de... a les fonts de que el que avui són pues, sèries de thrillers, i per això fem aquest homenatge a lo que és el cinema negre clàssic.
0: Que, quan parlem de cinema negre clàssic, de què estem parlant, per exemple?
2: Nosaltres ens centrem molt en la persecució de la Black Lives, no? Que és allò que la gent que van perseguir perquè eren comunistes després de la Segona Guerra Mundial. L'Orson Welles va tenir els collons, perdoneu que estem a la tele, de fer Ciudadano Kane, no? Que criticava el, no sé si és el Random Hearst o alguna cosa així. Li van dir de tot, li van intentar prohibir posar la pel·lícula als cinemes, tots els productors, ho va fer. Casablanca denuncia el règim nazi quan encara està a la guerra, sí, encara sí. Estan a la guerra. Podríem dir mil coses, no? Gent que va haver de fugir, per exemple, el mateix Charles Chaplin va haver de fugir perquè estava acusat de comunista.
0: Sí, sí.
2: Tot això, tota aquesta gent que es va atrevir, la necessitem, li volem fer un homenatge i necessitem autors atrevits. Sabem que ara, tot i que no... La censura no és pública, també hi ha censura. Bueno, i ho volem denunciar.
0: S'està veient ara, no? Amb més poder que té l'establishment dels Estats Units, no té ningú. I ara, això, no? D'una reivindicació social o d'una contracultura, han sortit dos de les pel·lícules més importants de la història de Hollywood, no? Ara deies Casablanca i Ciudadano Kane. Jo crec que són cims, no? Pràcticament de...
1: Però, bueno, això no deixa de ser i que no ens oblidem el focus, això només seria l'escenari sí, en el qual col·locarem el festival, no? Perquè al final l'important són els escriptors actuals, el premi que li donarem a la trajectòria d'un escriptor de novel·la negra i sobretot els premis que donem cada any a dones, tant en català o en castellà, de novel·la negra, descrites durant l'any 2025. Això no ho tenim que perdre de vista, això al final és l'escenari en el qual volem col·locar aquest festival, precisament per diferenciar-se, per fer coses diferents, per fer taules diferents, parlar de coses diferents, però que no s'oblidem que tindrem les primeres espases i els millors escriptors, alguns dels millors escriptors de novel·la negra del moment.
0: Anem ara això, al dia a dia del festival, no? Anem una miqueta al dia a dia. Com funcionarà el festival aquest any?
2: Això sí que és una fórmula que sabem que funciona i no la toquem gaire. Els dos, el primer dia i mig ho farem a la Biblioteca de Cubelles, on aprofitem, perquè tenim una sala que està molt bé per projectar, etcètera, etcètera. Projectarem un curt d'una noia que està molt premiada, es diu Rocío Juárez, es veu que està tenint molt d'èxit. I també projectarem el primer capítol de Ciudades Sombras, que és la novel·la de Los Crímenes de la Pedrera del Arosé de la Maza, que vindrà l'autor a comentar-lo.
0: Ah, molt bé.
2: I és un tema molt interessant perquè ell, paral·lelament, està veient com el seu personatge evoluciona en la pantalla i està escrivint sobre el seu personatge. I és un tema que no el porta, no vull dir que no el porta bé, però que ell mateix, o els mateixos lectors, tenen dubtes de qui és el veritable dels dos, no? El verdader. És un tema molt interessant per xerrar.
0: Que bo.
2: Convidem a la gent a que vingui a aquesta xerrada. I tenim els temes, perquè el nostre premiat, l'Eugenio Fuentes, porta molts anys com un detectiu, es diu Ricardo Cupido, i ens fa molta gràcia que ell no viu a una gran ciutat. Viu a un poble de Sòria i a partir d'aquí desenvolupa les seves investigacions. I bueno, ja té la teva, però la que vulguis i més.
0: Ostres, que bo. Clar, també és un punt de trobada literari en aquest sentit. I de, clar, totes aquestes, vull dir, hi haurà molta gent, suposo, que a partir del programa, no, dels escriptors i escriptors que trobaran, de cop coneixeran històries, coneixeran maneres d'escriure, coneixeran novel·les, que serà, epa, sí. Esto para mí.
1: Sí, sí, precisament aquesta és la idea, no? I a més intentem sempre que fer les taules, que les taules no sigui una presentació del llibre de torn, de l'escriptor de torn. Anem buscant temes pues, que tinguin que veure amb les novel·les que han escrit, lògicament no seran temes que els siguin aliens, però volem precisament que es creïn una sèrie de debats i que la gent vegi els escriptors de manera diferent. Molts potser hi han llegit la seva novel·la, però volem saber què pensa sobre aquest tema o com enfoca aquest tema, i això realment és el que fa interessant. Fer presentacions, cadascú parli del seu llibre, que també, lògicament, al final cadascú té que fer la propaganda i té que escombrar cap a casa seva del seu llibre, però que no se centri el festival amb això, sinó en parlar amb diferents temes.
0: També suposo que els escriptors i escriptores troben aquí un espai una zona de confort, no un espai molt seu, que sempre, vull dir, al final qualsevol festival busca aquesta zona de confort, però aquí troben aquest espai, aquesta cosa més única, no? I suposo que t'hi pots apropar d'una manera diferent que si vas a una presentació o a un centre comercial a Barcelona, diguem.
1: Sí.
2: Coses que venen surten dient que estan encantats amb la familiaritat del Cubelles, no?
0: Que bé.
2: És una cosa que això no ho perdrem mai, encara que fossin els Oscars o no sé què, la familiaritat sempre existirà, sempre estarem amb ells, parlarem amb ells, sortirem a fer una copa amb ells, i comentarem, perquè a fi de compte els organitzadors també som escriptors o lectors i tal, som molt fans de la gent que ve, ens agrada estar amb ells, que els comentin, fira de llibres, ells també, hi ha escriptors que contacten amb editorials, amb agències, venen agències a pescar aquí al Cubelles Noir, a profunditzar, hi ha gent que ve a aprendre a escriure, aprendre a conèixer els seus ídols, a veure què ha de llegir. Molt bé, és la festa de la literatura, tal qual.
1: Sí, a més, volem, a més, sempre ho fem, sempre fem dinars i sopars, també, que estan oberts a tothom. Venen els escriptors, amb les seves acompanyants o parelles, qualsevol persona que es vulgui apuntar amb aquest dinar pot dinar i pot aprofitar, pues, per al meu un escriptor que li agrada, pues, estar dinant amb ell, xerrant de qualsevol tema. No? I això és el que volem, que no es perdi mai, tant fem dinars, fem sopars, precisament pues, per crear aquest ambient, no? De que la gent, tant els escriptors, els encanta també de trobar-se amb els seus lectors. No? Llavors, aquest és el clima, i clar, la majoria d'escriptors diuen, hòstia, s'han passat de ponya, no? Clar. Perquè no és arribo, presento el meu llibre i me'n vaig, sinó crear tot aquest ambient, no?
0: Que bé, que bé, que bé. Doncs escolteu, Xavier, Pedro, gaudiu moltíssim del festival, tothom de la comarca que vulgui venir també, desitgem des d'aquí que gaudiu moltíssim. Bueno, convidem a tothom que vingui,
2: sí,
0: també.
2: Sí, naturalment. Recorda, Àlex, que hem parlat que després del Cubelles Noir tenim un nou projecte, sobretot molt present a l'idioma català i la novel·la negra, i parlarem, si el festival acaba el 30... A partir del 31 d'agost comencem a parlar.
0: A partir del 31, tu i jo hem de quedar un dia i tramitar cosetes. Molt bé, tant de bo ho puguem explicar ben aviat, això.
2: Vinga, molt bé, perfecte.
0: Xavier, Pedro, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, que vagi bé.
0: Res, família, acabem.
3: Cubelles Noir Ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots els idiomes?
3: El que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
5: Doncs recordeu, Cubelles Noir, del 27 al 30 d'agost, el Festival La Novel·la Negra del Garraf. Estarem allà per tots vosaltres per portar-vos una sèrie d'autors molt, amb molta qualitat, i us esperem. Això serà a la biblioteca el divendres 27 tot el dia i el dissabte 28 pel matí, i per la tarda tot el centre social. Vinga, ens veiem. Us ha parlat Xavier Borré, això és Cubelles Noir Ràdio. Adeu.
3: Cubelles Noir Ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots els idiomes?
3: El que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
6: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Un programa conduït per Elisabet Molet.

A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. La setmana passada vam iniciar una sèrie de programes parlant de música per fer l'amor. En aquell programa inicial us vam presentar temes d'aquells que ajuden a crear l'atmosfera propícia per acostar-nos al nostre objectiu, i la majoria eren temes romàntics, ballables i alguns amb un alt contingut de sensualitat. Vam deixar pel final algunes cançons una mica més mogudes per evitar que el suflé es desinflés.
0: I avui seguirem en la mateixa direcció i, a més, intentarem escollir temes que continguin bé a la lletra o en el títol alguna referència que ajudi a deixar clares les nostres intencions.
1: Sí, senyor.

0: Vull estar amb tu, dels Catarres, es va convertir ràpidament en un himne festiu amb un nivell d'èxit comparable al seu primer single, Jennifer.
1: Aquest tema ens ofereix un ritme més viu i el títol és força explícit. Ara bé, potser hem de saber mesurar els graus d'intensitat, que no sigui que ens passem en el sentit contrari. Per tant, potser podríem escollir alternatives menys agosarades, què et sembla?
0: Val. Sí? Doncs a veure què us sembla aquesta proposta.

0: Tornem, doncs, a temes una mica més calmats i que cedeixen protagonisme a les metàfores com aquest «Bailar pegados es bailar», d'en Sergio Dalma.
1: Sí, senyor. Hi ha metàfores de tots els colors al llarg de la lletra d'aquest èxit de 1991, començant pel títol de l'àlbum del qual formava part, «Sintiéndonos la piel».
0: Tot i les metàfores, recordem aquella que diu «Igual que baila el mar con los delfines».
1: Sí,
0: també bonica. Trobem, sí, i també trobem algunes línies que són prou explícites, com allà on fa «Abrazadísimos los dos, sintiéndonos la piel».
1: Mm.
0: Això ja comença a ser una mica més clar, que allò dels delfins.
1: Sí, senyor, tens raó.

0: Mira, Xavier, si parlem de metàfores en aquest tema de Grace Jones, Pull Up to the Bumper, en trobem un bon grapat. Ara ens en parlaràs.
1: Doncs mira, la Grace Jones és una cantant jamaicana que va iniciar la seva carrera com a model de prestigioses marques de moda, com Yves Saint Laurent, per exemple, destacant la seva aparença andrògina i les agosarades postes en escena.
0: I va ser, posteriorment, a partir de 1977, que es va iniciar en el món de la música amb una notable presència, sobretot en l'anomenada New Wave.
1: El tema que escoltem, com dèiem abans, està ple de metàfores, totes elles de clar doble sentit sexual. Tant és així que, especialment als Estats Units, nombroses emissores de ràdio inicialment van censurar la cançó.
0: Ja hi som.
1: Però finalment es van veure obligats a emetre-la degut al seu gran èxit comercial.
0: I amics, potser us esteu preguntant quines són aquestes metàfores. Ja el títol, Pull Up to the Bumper, vol dir arriba fins al para-xocs. I es refereix a la situació en què dos cotxes queden el de darrere enganxat al de davant tocant-se pels para-xocs.
1: Està bé la metàfora. Altres parts de la lletra donen a entendre tamanys quan diu vine amb la teva llarga limusina.
0: Ah, carai.
1: I també hi ha referències al lubricant o també al sexe oral.
0: Directament.
1: Sí.

0: Seguim amb temes una mica més animats per allò que dèiem de no abaixar el suflé i al mateix temps que tinguin un puntet a la lletra, com aquest Do You Think I'm Sexy d'en Rod Stewart.
1: En aquest tema, el cantant escocès, amb la seva característica veu, ens descriu una situació en què una noia veu com un home la desitja i els nervis d'ell que no gosa acostar-s'hi. Sí, és per això que la tornada diu: si vols el meu cos i creus que jo sóc sexy, vinga va, carinyo, acosta't i digue-ho.
0: Més explícit impossible.
1: I tant.
0: I escolta, més encara, afegeix: si realment em busques i creus que jo sóc sexy, només cal que em toquis. Vinga va, carinyo, digue-m'ho. Assageu una coreografia mínimament suggerent per acompanyar aquest tema i, amics, tindreu un èxit gairebé assegurat.

0: Una altra alternativa possible és aquest tema del duet britànic de música sintètica Goldfrapp. Aquí escoltem interpretant Oh La La La, una cançó amb ritme i lletra insinuants, potenciats per la sensual veu de la cantant del grup, el qual dona nom Alison Goldfrapp.
1: A la lletra, sense gaire ambigüitats, la cantant manifesta que busca tenir sexe sense relació romàntica. El títol és el típic Oh La La de l'idioma francès i el repeteix a la tornada dient que el que ella necessita és Oh La La. Podríem afegir allò de tu ja m'entens.
0: I tant.

0: Amb el títol d'aquest tema de George Michael no cal entendre gaire, ja que és simplement I want your sex, o sigui, vull el teu sexe.
1: Haguéssim pogut escollir altres cançons d'aquest cantant anglès d'orígens grecs que va morir l'any 2016 a l'edat de 53 anys. Per exemple, Careless Whisper, que és aquella que comença amb un solo de saxi i que, com aquesta, és també molt sensual.
0: Com les anteriors, és una d'aquelles cançons per les quals us podeu preparar una coreografia per impressionar la vostra parella. Ara bé, en aquest cas haureu d'estar una mica en forma, ja que la cançó té una durada de més de 11 minuts.
1: Ah, carai!

0: Doncs amb una donada molt més estàndard tenim aquesta cançó de Bill Withers titulada Use Me, un molt explícit Utilitza'm. Els inicis de la carrera de Bill Withers no van ser gaire fàcils i després d'haver servit durant 9 anys a la Marina dels Estats Units va trobar feina de mecànic i mentre treballava va començar a fer gravacions casolanes i a actuar en petits clubs socials fins que va trobar l'èxit amb el tema Ain't No Sunshine, que segur que recordeu.
1: Tot i amb això, no va deixar la feina de mecànic, perquè en aquells moments considerava que la música era un negoci massa voluble. Posteriorment, ja sí que es va dedicar completament a l'espectacle, fins que va morir l'any 2020, quan tenia 81 anys.
0: Però no ens distraiem. Tornem els nostres esforços per crear una atmosfera que deixi clares les nostres intencions, per si aquestes alçades encara no estan prou de clares.

0: En funció de cada situació, ens pot interessar un cantant masculí o femení.
1: Sí, clar.
0: I així cadascú podrà escollir allò que li convingui. Aquí ara, en aquest cas, tenim en Bruce Springsteen dient clarament que està encès, en aquesta cançó que es titula I'm on fire.
1: Sí, senyor. Fixeu-vos que el ritme torna a ser més viu i sensual i, sobretot, la lletra és molt explícita, ja que comença dient directament: ei, nena, ton pare és a casa, on ha ha marxat deixant-te sola. Tinc un mal desig, estic encès. Passarem ara a l'opció femenina.

0: I no es pot dir més clar de com ens ho diu Etta James: I just want to make love to you. O sigui, jo simplement vull fer l'amor amb tu.
1: La cançó havia sigut originalment enregistrada per Muddy Waters, i la versió d'Etta James es va fer famosa a Europa per ser la banda sonora d'una campanya publicitària de la marca Coca-Cola, que segurament recordeu.
0: Sí, eren aquells anuncis en què un grup de dones es quedaven mirant des de la finestra de l'oficina a un treballador, molt atractiu naturalment,
1: clar,
0: que es treia la samarreta i es bevia un refresc mentre descansava de la feina.
1: Mm-hmm.

0: altra cantant femenina. Ara és Ana Belén, amb un dels seus èxits més coneguts, Derroche, que amb una sensualitat desbordant ens relata una nit que comença amb el rellotge aturat i el telèfon desconnectat.
1: El títol apareix també a la tornada amb una lletra al mateix temps poètica i explícita. Diu: besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. I una metàfora per fer-nos entendre la intensitat de la situació. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana.

0: I continuem amb cantants femenines. En aquest cas es tracta d'Ariadna Grande, amb un tema més actual, però igualment amb un ritme que convida els moviments sensuals per continuar incrementant la temperatura de la situació.
1: A part del ritme del tema, el títol és prou explícit i no cal saber anglès. Només una mica de matemàtiques.
0: Per què ho dius, això?
1: Doncs perquè el títol d'aquesta cançó és 34 més 35. Mm. I a ningú se li escapa el resultat de la suma.
0: No.
1: Eh que no?
0: No, gens.
1: Vaja.

0: Arribats al punt de les lletres explícites, aquí tenim la d'aquest tema de Divinyls, titulat Em toco. I Touch Myself, en l'original anglès. Divinyls van ser una banda de rock australiana formada a Sydney al voltant de la cantant Chrissy Amphlett i que van estar en actiu fins la mort d'ella als 53 anys a causa d'un malaurat càncer de pit.
1: En aquest tema ens tornem a trobar amb un ritme que convida a la sensualitat i una lletra molt explícita que la tornada diu: quan penso en tu, em toco.
0: Déu-n'hi-do.
1: I per si la tornada no fos prou explícita, a una de les estrofes també diu: vull que m'estimis, quan estic deprimida et vull damunt meu.
0: I acabarem, amics, el programa d'avui amb una de les invitacions a fer l'amor més explícites i conegudes. Fixeu-vos.

0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? És una pregunta més que explícita, que la trobem a la tornada d'aquesta cançó del trio de funk rock, La Belle. La cançó es titula Lady Marmalade i també la van poder escoltar a la banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge.
1: La lletra relata l'encontre sexual d'un home amb Lady Marmalade, una prostituta de Nova Orleans, d'aquí que la pregunta que ella fa sigui en francès, donada la influència d'aquest idioma, d'aquesta cultura, en els orígens d'aquella ciutat. Doncs bé, aquí ho deixarem, amics, amb la pregunta sense resposta fins la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Ja tornem a ser aquí inaugurant un nou any i us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a la primera edició de 2026 de les Històries de la Música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, molt bon dia també a tothom. Doncs mira, iniciarem l'any amb el repàs dels èxits de l'any 1973 i, com sempre, compararem dues llistes de supervendes, els Billboard americà i los 40 espanyoles.
0: Sí, senyor. Doncs precisament, aquell any 1973 trobem una primera diferència significativa entre les dues llistes pel que fa a la quantitat d'artistes que van entrar a formar part de cadascuna d'elles.
1: Certament. Mentre que al Billboard hi van entrar 25 artistes diferents, 19 dels quals es van passar només una o dues setmanes en primera posició, a la llista espanyola de los 40 només hi van accedir 9 artistes diferents.
0: I el mínim de temps que alguns d'ells van estar-se en el primer lloc van ser dues setmanes, mentre que hi va haver qui se'n va estar 13 i fins i tot 15.
1: Doncs així començarem per baix recordant algun d'aquells que es van estar només una setmana al capdamunt dels Billboard.

0: els Rolling Stones, que va situar-se en el número 1 cap a finals d'octubre de 1973.
1: Aquest tema té un inusual inici acústic i uns anys més tard en trobem un de molt similar en un altre tema que també ha esdevingut mític. Es tracta de Hotel California de The Eagles.
0: Exactament, tenen similitud. I sense que puguem afirmar res categòricament, és més que probable que The Eagles es veiessin influïts per els Rolling Stones. No en va, els Rolling Stones se'ls considera un dels grups més influents en la història del rock.

0: Ara ens trobem amb un altre personatge il·lustre. Es tracta de George Harrison, que 3 anys més tard del seu primer èxit com a solista, una vegada dissolta The Beatles, va ser en My Sweet Lord, tornava a situar-se en el primer lloc de les llistes, amb aquesta que ara estem escoltant, Give Me Love. I s'hi va estar també una setmana.
1: Precisament es va situar en la primera plaça, prenent-li el lloc al seu excompany dels Beatles, Paul McCartney. Però d'ell, d'en McCartney, en parlarem d'aquí una estona. Passem ara al bloc de temes que es van estar 2 setmanes encapçalant el Billboard.

0: Estem escoltant un tema clàssic de R&B, el Midnight Train to Georgia, en la veu de Gladys Knight and the Pips, un grup que es va passar gairebé 40 anys dalt dels escenaris, des del 1952 fins al 1989.
1: Van començar com un grup familiar, format per germans, fills i cosins, i van tenir uns inicis amb un èxit força moderat. Va ser a partir de 1966 que els va fitxar la discogràfica Motown, que van començar els seus èxits comercials i a situar temes al capdamunt de les llistes.
0: Precisament la que hem estat escoltant, Midnight Train to Georgia, va ser la que es va convertir en la cançó estrella i amb la que en aquell any, el 1973, es van passar dues setmanes en el número 1.

0: Igual que Gladys Knight i And the Pips, els qui escoltàvem fa un moment, o Diana Ross, que va aconseguir situar-se en el primer lloc amb Touch Me in the Morning, Marvin Gaye era un dels membres de la plantilla de la discogràfica Motown, a qui en més d'una ocasió hem qualificat de factoria musical.
1: I ell també va ocupar el primer lloc del Billboard amb el tema Let's Get It On, una balada clàssica de molts temes, dels molts temes en què va triomfar.
0: Mm-hmm.
1: Així doncs, com acabem de dir, dintre del mateix any, tres artistes de la Motown van situar-se en temes en lloc dels primers llocs de les llistes.
0: Sí?
1: O potser no eren només tres.

0: Efectivament, no en van ser només tres, perquè a ells s'hi va afegir Stevie Wonder, aquell noiet invident que havia començat a la Motown amb el nom de Little Stevie Wonder i que a la llarga es va convertir en una de les estrelles de més èxit d'aquella productora.
1: You are the sunshine of my life. Es va passar dues setmanes al número 1, però mai ha deixat de ser una de les balades més romàntiques de la història de la música. I no ho diem només nosaltres. La prestigiosa revista Rolling Stone, que va publicar el llistat de les que eren segons el seu criteri, d'ells i dels lectors, les 500 millors cançons de la història, van situar aquesta cançó, You Are the Sunshine of My Life, en el lloc 183, que no està gens malament.
0: Gens ni gota.

0: Encara un parell més de temes que van ocupar el capdamunt del Billboard durant dues setmanes. El primer, aquest Half-Breed, que escoltem en la veu de Cher.
1: La lletra d'aquesta cançó relata la història d'una dona jove que es veu rebutjada pel fet de ser mestissa, filla d'un home blanc i d'una dona Cherokee.
0: El fet és que la mare de la mateixa Cher es trobava en certa mesura en aquesta situació perquè era d'ascendència europea i Cherokee.
1: En l'època en què Cher va publicar aquesta cançó, quan la interpretava als escenaris, acostumava a vestir-se com una índia, amb plomes i tot,
0: Fixa't.
1: Cosa que probablement en l'actualitat seria vist com a molt políticament incorrecta.
0: Segurament.

0: L'últim tema dels que es van passar dues setmanes dalt de tot del Billboard és aquest Will It Go Round in Circles, que escoltem amb Billy Preston a la veu i als teclats.
1: Recordem també que Billy Preston va arribar a ser el conegut com a cinquè Beatle,
0: sí,
1: gràcies a la seva col·laboració en diversos temes, entre els quals podem destacar el Get Back i el Don't Let Me Down.
0: Sí, de fet, en Billy Preston va ser l'únic músic extern a The Beatles acreditat en algun dels seus discos, cosa, per tant, escassíssima. En particular, va aparèixer en el senzill de Get It Back, que a la portada se l'esmentava com The Beatles with Billy Preston.
1: Doncs passarem ara a presentar-vos els tres únics artistes que es van estar dues setmanes a los 40 principals.

0: madrugada.
1: Estem escoltant Por si tú quieres saber, interpretada per Jairo, que era el nom artístic del cantant argentí Mario Rubén González Pierotti, que es va haver d'exiliar a Espanya i França durant la dictadura militar argentina, la qual cosa va influir notablement en la seva obra.
2: I es tracta d'una balada melòdica en què parla amb un amor del passat i li explica com li ha anat la vida. Per si de cas ho vol saber, tal com diu el mateix títol.
1: Exactament. La seva vinguda a Espanya va ser impulsada inicialment per un altre argentí, Luis Aguilé, qui li va fer una oferta de feina per la discogràfica CBS.
2: Jairo va seguir la seva carrera a Europa i va cantar tant en castellà com en francès o italià.

0: que escoltem són Fórmula Quinta, formats a Madrid l'any 1967 amb un dels seus temes més coneguts, Eva Maria.
1: Fórmula Quinta practicaven un pop d'arrels anglosaxones amb influències dels Beatles i també dels Monkees. I a més d'Eva Maria, aquella que va marxar buscant el sol a la platja amb la maleta de pell i el biquini de ratlles, bé, no seguirem amb la lletra.
0: Tot allò, sí. Sí.
1: També van triomfar amb una altra, com aquella cançó que era Cuéntame, aquesta de l'any 1969.
0: Sí, senyor, tots dos temes van tenir un notable èxit en la seva època, però precisament Cuéntame, aquesta que deies, ja va tenir gran repercussió a partir del moment en què es va convertir en la sintonia de la sèrie de televisió espanyola Cuéntame cómo pasó.
1: I tant, i tant.
0: Mentre que l'èxit d'Eva Maria, diguéssim que es va quedar restringit a les pistes de ball.

0: Aquest tema és Pardon Me, Sir, que Joe Cocker, d'aquí podem reconèixer la seva particular veu esquerdada, que el fa tan distingible i que ell, podríem dir que va explotar.
1: Sí, clar.
0: Ara bé, quin era l'origen d'aquesta veu? Tenia algun problema físic que li provoqués? Doncs, noi, sembla que per la resposta que tenim és que no.
1: No, no. Ara bé, el que sí que és cert és el fet que la intensitat que Joe Cocker posava a les seves interpretacions, especialment en públic, quan precisament forçava més encara aquesta forma de cantar, en més d'una ocasió li van provocar petits esquinçaments a les cordes vocals.

0: Lily és una noia a qui el cantant es va trobar al carrer, però en realitat reflectia el que li va passar, certament, i és que va trobar un colom ferit a qui va anomenar Charlie i que va recollir.
1: Amb el temps va aconseguir que l'animal es recuperés de les seves ferides i, naturalment, va acabar emprenent el vol i marxant.
0: El que el cantant vol transmetre amb la lletra és la idea de l'amor desinteressat i el respecte cap a les necessitats de l'altre, en aquest cas, el desig de volar, del colom.

0: Acomiadarem aquesta primera part dels èxits de 1973 amb Carly Simon i el seu You're So Vain, aquest tema que comença amb aquesta característica línia de baix i que es va convertir en el més celebrat i recordat de la cantautora nord-americana i que era un dels singles de l'àlbum No Secrets.
1: Doncs, portant la contrària al títol de l'àlbum, la Carly Simon mai ha desvelat de forma clara a qui va dirigida la lletra de la cançó, que és un retrat demolidor de qui sembla ser un antic amant que l'ha abandonat i que, en resum, és un cregut. De fet, la lletra de la tornada diu: "Ets tan cregut, segur que et penses que aquesta cançó parla de tu, no?"
0: Però tornant a la identitat del protagonista de la cançó, hi ha moltes sospites que es pugui tractar de l'actor Warren Beatty, amb qui Carly Simon va tenir un afer,
1: Sí.
0: Clar que també se li coneixen o sospitaven històries, Espera, que la llista és una mica llarga.
1: A veure.
0: Amb Michael Crichton.
1: Sí.
0: Amb Chris Christopherson.
1: Mm.
0: Amb Jack Nicholson.
1: Vaja.
0: Amb Cat Stevens.
1: Déu-n'hi-do.
0: Amb John Travolta.
1: Fixa't.
0: Amb Sean Connery. Amb Marvin Gaye. O Jeremy Irons, deixeu-m'ho aquí, va.
1: I posa punts suspensius,
0: sí, sí,
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Doncs bé, amb tanta oferta de candidats, la protagonista d'aquesta cançó, no li ha sigut gens difícil a la Simon el mantenir en secret la real identitat del protagonista. I ves que no sigui una barreja d'una mica de tots.
0: També pot ser, també pot ser. Doncs amb ella us deixem fins la setmana que ve, en què acabarem el repàs dels èxits del 1973.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Aquest any, dins del programa de la Festa Major de Cubelles, podem trobar un treball que en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que cada any doncs, ofereixen algun estudi, algun treball sobre la història local dins del programa de Festa Major. I en aquesta ocasió, l'autor és en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg, especialitzat en botànica i educador ambiental. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: I bé, en Pere Vives ha fet un treball aquest any dins del programa de Festa Major que està titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Un treball que, com és clàssic també dins del programa de Festa Major, combina doncs, això aspectes més històrics i d'explicació i fotografies, no? Una part més gran. Bé, en primer lloc, doncs, quin és l'origen d'aquest treball? En quin moment doncs, et fixes a dir, va, anem a fer un treball, un estudi sobre com ha anat canviant aquest paisatge costaner de Cubelles?
2: Doncs la veritat és que fa temps, perquè això va néixer amb una fotografia que em va donar el meu avi del Mas d'en Pedro, que és on he estat jo tota la vida, i això devia ser finals dels 80. Una fotografia que hi havia al Mas d'en Pedro i es veia tot al voltant, no hi havia cap xalet, cap casa, tot eren camps de conreu, fins a arribar a la platja. La platja era també una petita franja de sorra i aquesta fotografia no l'havia vist mai, no? I a partir d'allà, nosaltres al cap de poc temps, l'any 92, vam inaugurar el Centre d'Educació Ambiental Mas d'en Pedro, que és una escola del mar dedicada a activitats escolars, i un dels programes que vam preparar va ser precisament el del canvi dels paisatges, no? Bàsicament el canvi del paisatge a la costa, en aquest cas la costa que es veia des del mas, no? I per tant doncs, vam anar recopilant fotografies antigues, algunes també les vam demanar, en aquell moment no era tan fàcil aconseguir fotografies aèries com ara, i algunes ens les van proporcionar des de Madrid, els militars, recordo un comandante al quartel de Cuatro Vientos demanant-li fotografies aèries. I a més una curiositat és que no me les va cobrar, perquè quan li vaig dir que era pels nens i activitats escolars i tal, el senyor es va emocionar i em va dir, no, si és per esto pues nada, no hay que pagar nada. I me les va enviar, me les va fer arribar i allà vam començar amb els canvis de la costa, també l'aparició de la central tèrmica, el canvi de la línia de platja, perquè la tèrmica va modificar moltíssim la línia de platja amb tota la construcció dels espigons, les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar Les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes, i han anat apareixent ja doncs, activitats industrials, com en aquest cas la central tèrmica, o activitats turístiques ja de segona residència, sobretot, que és el que ha omplert la major part de les parcel·les agrícoles, han anat desapareixent per aparició de segones residències.
1: Per tant, entenc que també és un estudi que el que posa en evidència és que en el segle XX, no, la transformació ha sigut brutal. Segurament si tinguéssim fotografies del 1845 serien més semblants a les del 1945, no? Que en 100 anys hauria d'haver canviat menys el paisatge costaner de Cubelles que en els 30-40 anys
2: sí,
1: posteriors, no?
2: Totalment. De fet, les del 46, les del 56, fins a l'any 65 els canvis són molt pocs. I del 65 fins a l'actualitat doncs, ha progressat fins a arribar doncs, pràcticament al 100%. Si agafem només la franja de la costa, el 100%. Si agafem una franja una mica més alta per sobre la carretera, se salva. Una petita zona agrícola encara queda sota Mas Pairot, però que també està en processos d'aparició de noves coses que apareixeran i, per tant, té mal futur l'espai agrícola així amb moltes hectàrees en el municipi de Cubelles, almenys en la zona entre les muntanyes primeres i el mar. Mm.
1: I també veiem dins d'aquest període de transformació també veiem com dues parts, no? Una primera que, com deies, més encara d'això els càmpings o el primer turisme de platja i tot això, i potser els primers xalets i cosetes així, i després hi ha l'urbanisme, no?
2: Sí.
1: Hi ha planificació urbanística, sí. Carrers, blocs de pisos, etc.
2: Jo crec que aquí té un element important la central tèrmica, és a dir, tot el que és abans de la central tèrmica va ser turisme de càmpings i alguns xalets, però no masses, la pressió de la central tèrmica va ser un canvi revolucionari, perquè són 11 hectàrees de la central, i després això més aviat va acompanyar de petits canvis en els polígons, per exemple, el polígon Les Salines, polígons industrials de petita indústria, de petites i mitjanes empreses, és a dir, aquest era el motor d'ocupació del territori verd, diguéssim, sobretot amb els polígons industrials, i després sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: I era platja de sorra?
2: Sí, o... sí, era platja de sorra, i hi havia algun espigó de la tèrmica, és a dir, la tèrmica va fer un canvi importantíssim, des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
1: Paral·lels aquests.
2: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
1: Mm. Abans, però les platges com eren? Quan hi havia conreus i arribava al mar...
2: No. Si mireu les fotografies del 46 i del 56 i del 68, la platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Als pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? Mm. I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
1: Clar, aquí estem analitzant el que és el paisatge costaner purament, però el fet que ningú construís en milers d'anys tan a prop de la costa, i que ara sí que ho haguem fet,
2: bueno, perquè
1: pot ser que tard o d'hora veiem que bé, potser per algun motiu durant
2: té una explicació, i és que l'espai de platja està molt sobrevalorat dels anys 60 cap aquí. Antigament la gent no es posava banyadors i s'exposava públicament a banyar-se en una platja. Dos, les platges no tenien tot l'equipament que tenen ara. Cubelles, precisament, arran de mar, per exemple, és on el Mas d'en Pedro hi havia les Mars Mortes, que eren uns aiguamolls plens de mosquits, potser no hi havia paludisme, però poc li faltava. Eren unes zones bastant, diguéssim, bastant insalubres, perquè eren aigües estancades i, per tant, doncs, la gent no hi anava a la platja, no? I, per tant, això va haver un canvi a partir dels anys, amb els anys 60, amb aquestes aparicions de les primeres platges turístiques, doncs a partir d'allà es va començar a sanejar les mateixes salines, durien haver-hi molts mosquits, també, quan hi havia... De fet, Cubelles sempre ha sigut una zona de mosquits. Actualment, com que està tot urbanitzat, n'hi ha menys que fa uns anys, però tot i que ens arriben aquests mosquits orientals com el tigre, no? que recolonitzen, però en una zona, jo recordo l'aigua salada, de petit les aixetes sortien a l'aigua salada, uh-huh. I rentaves roba amb l'aigua salada i havies de beure aigua de garrafa perquè no, l'aigua de les fonts i de casa era salada, allà a Mas d'en Pedro sortia salada per les aixetes. I tot això s'ha millorat. Mm-hmm.
1: Per tant, doncs, també suposo que aquest progrés ha fet que ara es pugui viure bé arran de mar, quan, doncs,
2: sí,
1: antigament...
2: De fet, tota la costa de la península Ibèrica, la platja ha estat sobrevalorada i s'ha habilitat perquè s'hi pugui viure, perquè antigament, doncs, les condicions de salubritat eren baixes en alguns llocs.
1: Clar, jo anava més per la línia de l'inestabilitat, no?, del terreny, és a dir, el que ara és un tros que sembla molt estable, d'aquí 20 anys potser, no?, hi ha un temporal o no sé què, o no ha canviat tant, això?
2: No, perquè la zona de sorra no és habitable. I aquesta zona de sorra abans era potser de 50 metres i ara potser és de 150 o 200 metres. Aquesta zona pot variar una mica amb els vents i amb les tormentes. Una altra cosa és la desembocadura del riu. Però el que és la platja, tot al llarg de la platja diguéssim més rocallosa arran del riu i més sorrenca a mesura que ens allunyem de sorra fina, el vent la modifica els espais de duna, que alguns d'ells de manera molt intel·ligent s'han afiançat amb plantes, els grups aquests del GPEC i que es dediquen
1: Bueno, i el Ministeri ho està fent
2: correcte, sí. Posen plantes a la sorra precisament per fixar per fixar la sorra i que no hi hagi aquest desplaçament de sorres.
1: Tanmateix no es parla també de, si en lloc de centrar-nos tant en l'estudi miréssim de 2025 cap endavant, no?
2: Ah, sí.
1: No sé si d'això se'n pot parlar, també l'augment del nivell del mar, el canvi climàtic...
2: Si realment puja el nivell del mar tal com prediuen, doncs sí, algunes botigues del passeig hauran de tancar. Sí, esperem que no sigui tan dramàtic. Saps, sempre podem posar parets de formigó davant, no? Però no sé si és la idea.
1: Bé, n'hi ha permís per fer-ho, tampoc.
2: No.
1: Ja no et deixen, perquè diuen d'aquí, no? D'aquí 5 anys aquest paret de formigó seria història.
2: No, la zona, això s'ha de fer una mica a casa dels mapes de zones inundables, no? I la veritat és que Covelles té bastantes zones inundables, no? I aquestes zones poden ser fruit de l'augment de tormentes, de l'augment de pluges, és a dir, bueno, sí, pot canviar.
1: També perquè la part final, no, de l'estudi acaba amb aquesta riuada històrica que hi va haver el 2025, en què doncs, també hi afegeixes algunes imatges en què es veu també com, no tant el mar, en aquest cas va ser més el riu, com també va agafar el seu lloc, no?
2: Sí. Ho vaig posar bàsicament perquè aquestes riuades modifiquen el paisatge, no? I per tant és un element natural fort que fa que canvia les coses, no? En aquest cas va destruir una part del passeig marítim, però va obrir el riu al mar, no? El riu Foix, de forma natural, hi ha anys que està obert i hi ha anys que la barrera de sorra tanca el pas i per tant la llacuna queda incomunicada amb el mar. És a dir, que tot això són fenòmens que ajuden a modificar el paisatge, perquè els anys que hi ha comunicació doncs hi ha unes plantes, i els anys que no hi ha comunicació amb el mar doncs algunes apareixen i apareixen d'altres plantes, no? I això acompanya altres animals. És a dir, que el paisatge, la riuada realment, o els rius, són uns elements, uns vectors molt importants en els paisatges.
1: I parlant també de futur, hi ha un altre element, no? Que és el de la dàrsena de la tèrmica, que ara s'estan fent les obres per treure'l, i això també tornarà a fer un canvi.
2: Sí, això, no? La veritat és que tot el que sigui guanyar espai naturalitzat és positiu avui en dia, no? I per tant intentar connectar els dos trams de platja que estaven tallats pels canals d'entrada i sortida de l'aigua de refrigeració de la tèrmica, doncs és una molt bona idea, i si s'han trobat els diners per fer-ho, perquè suposo que no deu ser barat, doncs estupendo, perquè podrem gaudir d'una platja contínua a tot el municipi de Covelles, doncs naturalitzada, amb el seu espai de sorra, les seves dunes, les seves plantes i l'accés a les persones al bany.
1: Mm. I d'altra banda, mirant doncs el passat més recent, no sé si has vist canvis també, o va arribar a afectar la costa la sequera, no? Perquè sí que hi han fotos potser en què es veu un paisatge més verd i d'altres en què es veu més sec. Aquesta sequera tan intensa que vam viure aquests últims anys,
2: Fotos potser no es veu, perquè les fotos són molt d'espais urbans i d'espais vora platja i per tant molt modificats, però sí que quan passeges per Covelles, sobretot si vas cap al Garraf, hi ha una explosió d'arbres col·lapsats, secs i morts, i morts posteriors a les sequeres, perquè els arbres no moren l'any de la sequera, moren al cap d'uns anys, quan porten molts anys continuats de sequera, de manera que col·lapsen, les fulles col·lapsen i no són capaces de regenerar l'arbre, i l'arbre queda sec. Si aneu per l'autopista, damunt dels túnels del Garraf, hi ha moltes entrades de túnels que són ben plenes d'arbres secs, que són secs posteriors a les sequeres més fortes.
1: I no sé bé si estic anant una mica més enllà, perquè no t'estic preguntant només sobre el que seria només la línia de costa, sinó una mica també el primer tram. No sé si hi ha cap infraestructura, sí que has comentat doncs la tèrmica i els espigons, que evidentment doncs van modificar el paisatge, però no sé si hi ha altres infraestructures.
2: Home, n'hi ha una important dels darrers anys, que és l'autopista.
1: Aquí anava.
2: Si us fixeu, les fotografies en color dels darrers anys, ja apareix el peatge a l'autopista i tota l'autopista, que és un altre vector. És a dir, jo començo el treball amb tres vectors importants, que són la carretera comarcal, el torrent d'en Pedro, que és a la banda oest del municipi, i el torrent de Santa Maria, a la banda est del municipi. No?
1: La via del tren també estava.
2: I la via del tren també hi era, sí, també està com a element. Però clar, l'autopista apareix, a partir d'un moment apareix l'autopista com un element vector nord, d'est a oest, que travessa de manera brutal el municipi, no? És a dir, que sí, es van fent infraestructures que van modificant. També veurem ara què passa amb l'espai de la tèrmica, perquè també acabarà sent una estructura, al final són 11 hectàrees, que alguna cosa s'hi acabarà fent i, per tant, això serà una fotografia més de futur.
1: El projecte actual és que hi vagi una nau logística que ocupi bona part de les hectàrees. Veurem, no, si s'acaba construint o no. Però
3: sí, és aquesta política dels polígons, no? És a dir, ja té al costat el polígon de les Salines, també, que apareix en el seu moment.
1: I té l'autopista enganxada, no?
3: Correcte, i bons accessos, sí. Mm.
1: Bé, això pel que fa, doncs, l'autopista acaba una mica... Bé, és un municipi, Cubelles, que ha tingut aquestes dificultats de partir-se una mica, no? Té el riu,
3: que
1: ja és un tall natural, no? I el mar, però després té la via, no? La carretera comarcal i, finalment, l'autopista, que tot plegat...
2: Sí,
1: ho fa
2: s'han d'anar aquest... fent ponts, s'han d'anar fent ponts.
1: Sí, sí, sí. Sí. I què destacaries també de la metodologia que has volgut seguir a l'hora de fer aquest estudi? També, doncs, com t'arriba l'encàrrec per part del grup d'estudis Cubelles?
2: Doncs d'una manera curiosa, perquè li vaig comentar al Xavier Martínez això de poder fer un treball i tal. Fa un parell d'anys, això, va ser un parell d'anys que ens vam veure un moment, perquè havíem coincidit, perquè havíem fet alguna publicació junts sobre les masies i tal, i li vaig comentar, no?, i veus de cop i volta fa cosa d'un mes o menys en Joan Vidal em truca i em diu: Pere, escolta, he estat mirant a internet i tal, a internet buscant línia costa del paisatge de Cubelles i tal, pum, va aparèixer. Nosaltres tenim un blog allà a l'Escola del Mar, tenim un blog que anem posant informació, estan moltes coses de la història de Cubelles documentades i de la història del Mas bastant documentades des de fa anys, no? I teníem un blog de tots aquests treballs que feien dels canvis del paisatge. I llavors em va trucar el Joan i em va dir: escolta, aquest treball està molt ben fet, no sé què, escolta, què et semblaria si ho posem al programa de la Festa Major? Dic: bueno, doncs endavant. Li vaig dir: sap greu una mica que si et dones... Clar, perquè em va donar poc temps, és a dir, em va trucar i al cap de 6 dies, 7 dies ja l'entregàvem perquè anava a impremta i el dia 1 havia d'estar imprès, no? I vaig dir: home, m'agradaria que ho poguéssim revisar amb més gent, perquè al final això és una visió meva, d'una persona de 60 anys, de com ha canviat el paisatge en els últims 80, i és la meva visió, i tinc la informació que tinc. I l'avantatge d'aquest treball, que això estic content també que s'hagi posat, perquè ahir mateix, per exemple, parlant amb en Miquel Pedrenya, em va venir a dir: no, escolta, és que això no és així, això és d'aquesta altra manera. I això és el que desperta aquest treball, és a dir, és molt difícil arribar a la casuística i a la curiositat de cada element de les fotografies, no? Perquè un coneix el que coneix. Clar. Però segurament està ple de veïns de Cubelles que diran: home, doncs aquí això... Vale. I
1: els motius potser perquè allò...
2: Correcte,
1: has de canviar,
2: correcte, no? Clar, això és molt difícil. Aquesta informació particular és molt difícil de copsar i de tenir, no? I en Miquel precisament em comentava una cosa del xalet de la tèrmica, no? Que es veu que ja estava abans, i té raó, ho vaig estar mirant i té raó, i no era una nova instal·lació, sinó que va quedar integrat dins de la tèrmica, però quan es va comprar els terrenys de la tèrmica aquest xalet ja hi era, no? Uh-huh. I, però bueno, clar, ell havia fet coses en aquest xalet i coneixia potser millor la història que no pas jo, per tant, però això m'interessa, no? I llavors vam quedar amb en Joan, dic: escolta, Joan, hauríem de fer alguna xerrada, alguna presentació, i probablement la Setmana del Patrimoni fem alguna presentació del treball, que serà el moment en què els veïns que s'ho hagin mirat, si volen venir i contrarrestar coses, doncs nosaltres, jo incorporaré la informació i aniré modificant el document, no? Perquè al final el que es tracta és de que qui coneix bé la història, que cadascú coneix una història d'un racó, i el que hem d'aconseguir és sumar tots aquests racons per tenir una bona imatge del que ha estat el canvi del paisatge a la costa de Cubelles.
1: Molt bé, sobre aquest treball de l'evolució del paisatge, hi ha res més que ens vulguis comentar que no haguem repassat?
2: No, bàsicament això dels motius, no? Els motius primer van ser turístics, més de càmping, després van ser industrials, perquè la tèrmica va marcar molt. De fet, la tèrmica va espantar molta gent. Jo recordo el meu avi a punt de vendre's al Mas d'en Pedro perquè tenien por que fos nuclear, no sé què, és a dir, corrien com moltes veus, així després no va ser tant, i de fet, no sé si li hem de donar les gràcies o no, però tenim les platges a Cubelles que tenim, potser gràcies a que hi ha hagut una franja d'espai que no va ser colonitzat de manera massiva, com ha sigut segur de Calafell o Gonit, i per tant, doncs, tenim unes alçades d'edificis que permeten encara tenir una platja bastant digna respecte a Calafell, per exemple, o que s'han urbanitzat durant aquests 50 anys que ha estat la tèrmica, o 40 anys que ha estat la tèrmica, en el fons ha protegit. Potser han fet malbé l'aigua o alguna altra cosa, però ha protegit una mica el que és l'ocupació de la civilització humana, no? I després hi ha l'aparició dels nuclis industrials, amb els polígons,
3: i després però finalment doncs les segones residències, i no segones residències sinó residències de primera, de primera, de primera necessitat, perquè Barcelona és impossible, Vilanova, la Geltrú, Sitges són impossibles, Cubelles ja costa llogar un pis a Cubelles, és pràcticament impossible, per tant la gent acaba comprant residències per viure i anar a treballar a Barcelona o anar a treballar on sigui, no? Amb el tren, amb el tren quan funciona, o amb el cotxe, en aquest cas l'autopista facilita,
1: facilita els autobusos que també que s'han acabat posant per, sí, per això, per la gran demanda que hi ha de traslladar-se cap a l'àrea metropolitana i van...
3: Però això es nota, eh? Sí, és a dir, cada cop hi ha més gent que viu per aquí, Cubelles o als voltants, i treballa i es desplaça 50, 60, 70 quilòmetres per anar a treballar. I al final l'àrea metropolitana de Barcelona es va ampliant.
1: Bé, també volíem aprofitar, doncs, ja que ha vingut, perquè Pere Vives també des de 1992 gestiona la Casa de Colònies de Mas de en Pedro, doncs, que és la que hi ha doncs, a Cubelles, juntament doncs, amb Can Foix, no? I bé, li volíem preguntar també com va aquesta activitat, les colònies, també bé, entenc canalla o grups de joves de lluny segurament de Cubelles i aquesta zona, i venen a conèixer aquest espai, també què hi troben, que no sé, això si
2: doncs
1: es pots comentar.
2: Sí, des de l'any 92 que desenvolupem programes escolars i venen moltes escoles, al voltant d'unes 40-50 escoles cada temporada. Això són uns 2.000 nens per temporada, 2.000 i alguns nens per temporada, que venen a descobrir el mar i la pesca i el mar com a paisatge i platja natural. I venen a escoles, clar, de Cubelles és difícil que vinguin, perquè
1: al final fem... casa.
2: Clar, exacte, ja ho teniu a casa. Però venen a escoles doncs, bastant de l'interior, i el Penedès, per exemple, tots aquests poblets del Penedès doncs, venen moltíssimes, fins a la franja, fins a Manresa, diguéssim. La nostra franja és aquests 70 quilòmetres al voltant del Mas d'en Pedro, tot el que és les zones aquestes d'Esparreguera, Olesa, Manresa, fins a Reus, diguéssim, tota aquesta corona són escoles que van venint, i sí, la veritat és que funciona bé. També la fem funcionar al nostre ritme, perquè... No som molt intensos, ens marquem els nostres temps de vacances, els nostres temps de descans i però bé, no ens podem queixar. Ha sigut la manera de mantenir aquest patrimoni del Mas d'en Pedro, perquè és que no és fàcil mantenir aquestes cases amb un salari de feina,
1: clar,
2: no?
1: Clar.
2: I llavors també necessitàvem...
1: I sense les feines del camp d'abans i tot això.
2: Exacte, i necessitàvem muntar algun tipus d'activitat que no fos molt absorbidora, com pugui ser un hotel o una instal·lació molt turística, no? I llavors per això vam agafar aquest model d'hostaleria o d'allotjament de nivell baix, com si diguéssim, i bé, ens permet mantenir, no ens farem rics, però ens permet mantenir el patrimoni, que al final és l'objectiu.
1: I bé, una pregunta obligada és, perquè hi ha tot aquest moviment, no?, de cara al curs que ve, que en alguns casos ja s'ha notat una mica aquest curs de la protesta de professors, mestres, que també doncs, tindrien aquesta opció de lleure, com incloure-la dins de la protesta, és a dir, que no es facin colònies...
2: Sí, soc una mica negatiu amb això, perquè no estic massa content amb l'escola, perquè no ho està fent bé, és a dir, ens està castigant, nosaltres som aliats de les escoles, no som l'enemic, i rebrem un càstig, perquè si les escoles realment deixen de fer sortides, doncs no vindran de colònies. Que passa que també soc optimista, perquè ja existíem abans que les escoles sortissin de colònies, no? Mas d'en Pedro, el 92, pensa que d'escoles en venien 4 o 5 a l'any, ara en venen 40. Però també treballàvem, haurem de treballar amb nous públics, no? Públic familiar és un element, un tema molt a treballar, públics de grups, públics de cap de setmana, bé, haurem de fer altres propostes més enllà de les escoles, perquè és cert que aquesta tardor, nosaltres per exemple a tardor a escoles no en farem, crec que no en farem cap, les que teníem les hem perdut i les hem reubicat a la primavera, perquè tot eren dubtes i tal, i llavors farem caps de setmana i serà un any justet o dolent, però això tots els negocis tenen anys bons, sí, anys dolents, i no per això s'ha d'enfonsar res, però sí que és veritat que s'han de fer mesures de contenció.
1: Bé, era una pregunta una mica obligada també, ja que venia, no. I bé, doncs els periodistes ja tenim això, que ens agrada també aconseguir informació de les fonts de primera mà,
2: sí,
1: com
2: sí,
1: és
2: així,
1: el teu
2: és
1: cas,
2: així,
1: no? Bé, doncs ja per tancar aquesta entrevista també, ja que doncs el treball de formar part de la festa, del programa de Festa Major, doncs una última última pregunta ja per anar tancant és com viu normalment la festa major en Pere Vives, i no sé si doncs també el seu lligam històric amb Mas d'en Pedro i això, si ha tingut mai també cap lligam amb el calendari festiu o...
2: No massa, el Mas d'en Pedro no massa, perquè es dedica molt a escolars i a nens que no són necessàriament del municipi, no? Sí que estem pensant d'obrir alguna activitat per la gent del poble, estem pensant de fer que el Mas d'en Pedro es pugui visitar algun dia concret a la setmana i obrir visites obertes per la gent que vulgui, però no ho tenim preparat encara, però és un projecte a repensar aquesta tardor. També com que hi ha menys escoles, doncs haurem de buscar altres fórmules. I de fet hi ha moltes coses a explicar del Mas i de com s'ha perdut la vida de la pagesia i tot això, i com els oficis s'han desaparegut, és a dir, que la gent que li interessi la cultura d'aquest aspecte, doncs hi haurà moltes coses a fer. I personalment la festa, bueno, festa major algun any havíem fet, ens havien demanat, havíem fet algun taller, alguna activitat a la festa major, però habitualment no, i habitualment és una època, la segona quinzena d'agost, que és normalment tanquem per vacances, per tant el personal el tenim de vacances. I jo, doncs sí, normalment pels focs sempre hi soc, algunes nits de ball també hi soc, i alguna activitat la visitem, però no som molt intensos en la participació, diguéssim. No hi estem tancats tampoc a participar més, però no som proactius, diguéssim.
1: Doncs Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i qui vulgui més informació sobre aquest treball el trobareu doncs dins del programa de Festa Major. També s'editarà per format separat, no? Que el grup d'estudis coherents acostuma a després doncs a publicar-ho en un format per separat, i també tard o d'hora que la gent estigui atenta, perquè hi haurà una presentació, una xerrada en què s'aprofundirà en tot.
2: Sí, i també dir-vos que al final de tot hi ha un QR que us dona accés a la part digital, que us valdrà la pena, perquè podreu ampliar bastant les fotografies, perquè la limitació d'aquest format és el tamany de la fotografia, que no et permet veure detalls. No? Però si amplieu les fotografies podreu veure detalls. Per exemple, una curiositat que molta gent no deu saber és que el búnquer que hi ha al Esbocó del Foix hi havia una rèplica igual al torrent d'en Pedro, idèntica, que va desaparèixer, i en les fotografies es veu. Si amplieu, es veu el búnquer allà, la primera fotografia.
1: Aquest amb aquesta forma com de T.
2: Sí, exacte, idèntic, mateix model. Hi havia també un búnquer allà de defensa, que va desaparèixer a finals dels 60, estava ja tot fent malbé pels temporals i es va retirar. Però són coses que si no amplies la foto doncs no les veus, i quan llegeixes la biografia ningú en parla d'aquest búnquer, perquè està desaparegut. Només en parlen del de Cunit, que han reconstruït, o el del Foix.
1: Però el de Mas d'en Pedro no se'n parlava.
2: Exacte.
1: Doncs bé, és un tema que segurament doncs, dins de les jornades de patrimoni encaixaria perfectament. Doncs, Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Bon dia, què tal?
1: Bon dia. Molt bé.
0: Tornem de nou, Xavier, aquí a la ràdio, i avui parlem doncs, de taurons, de meduses i aquelles pors d'estiu, en tot cas. Quan parlem de taurons, no sé, ens hem de preocupar quan entrem al mar?
2: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix, no? Sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que es preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no? En aquest tema, el tema dels taurons.
0: Uh-huh. Per tant, podem estar tranquils, no?
2: Sí, tant. Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària, i bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans. N'hi ha algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanquen la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
0: Val. Perquè clar, parlem de taurons, però a vegades els que són més petits tenen el mateix nom? Perquè tintureres, uh-huh, no és el mateix o sí?
2: No. Bueno, és una de les espècies de taurons. Uh-huh.
0: No ens hem de preocupar, però no, en tot cas, si veiem alguna cosa, avisem, seria aquest... A qui avisaríem, primer de tot? Bueno, si veiem alguna cosa que ens fa sospitar...
2: Jo penso que primer de tot, potser si hi ha socorrisme, doncs potser avisar socorristes, perquè és qui més ràpidament podria donar avís als usuaris i usuaris que hi ha a la platja, doncs dir: sortiu de l'aigua, i bueno, esperem, marxarà i ja està.
0: I ja venen els al crab, no? Suposo que a vegades quan un tauró és arrossegat, una tinturera, diguem-ho així, petita.
2: A vegades quan... Sí, sobretot quan no poden sortir de l'aigua, o perquè ha passat alguna cosa així, o perquè està ferit o malmès o alguna cosa així. I bueno, però bueno, ja també a vegades és normal, que es puguin acostar una mica més. I bueno, n'hi ha més dels que ens... Tot i que són els taurons així en general, i els cetacis també són... Estan, les seves poblacions estan molt marmades i van a la baixa, però bueno, a vegades és... L'altre dia estàvem a Torredembarra i estàvem mirant cap al mar per mirar, i vam veure una aleta. Ostres, un dofí! No, al final vam veure que tenia dos aletes, i era un tauró que era força gran, i duria estar a uns, no sé, posar-li 300 o 400 metres de distància de la costa. I sí, pues mira, va ser molta casualitat. Això va ser la setmana passada mateix. I bueno, pues, n'hi ha més, no es veiem, estan per allà, no s'acosten massa, i en cas de que fins i tot pots nedar tranquil·lament, pues hi ha molta gent, no?, que va nedar per la platja i van nedant més enllà de les boies fins i tot. I jo no he escoltat cap notícia de que els hagi mossegat cap tauró. O sigui que amb això, sobretot, tranquil·litzar, i que canviem aquesta imatge de que són dolents, i sobretot canviar-ho perquè són bons, fins i tot, perquè bueno, ajuden a regular aquest equilibri.
0: Les meduses, que a vegades també ens fan una mica de por, per la reacció, no?, que pot... Vaja, que a vegades diem: ostres, m'ha picat una medusa, no?
2: Clar, sí, a vegades... Bueno, al mar a vegades ja tenim aquesta... No és el nostre hàbitat, diguéssim, no? Estar dintre de l'aigua. Estem en un espai que és diferent, i a vegades hi ha la gent, com més endins entra al mar, més por, més poder o més poder tenim, no? Tenim uh-huh. aquest respecte perquè és una cosa que no coneixem, que no veiem, o sigui, la nostra visió dintre de l'aigua no arriba massa lluny i hi ha poca llum i això. I bueno, això són, suposo que són pors que tenim ja, que ens venen heredades de
0: pares a fills o
2: d'anys enrere, etcètera.
0: Sí, sí.
2: I ens imaginem, doncs, que ens pot passar el pitjor, no? Entre taurons, entre meduses i tot això. És cert que, bueno, segons quines meduses, que si tens una picada d'una medusa, doncs pica, uh-huh. pica i fa mal, no? Igual que a vegades, doncs, una abella que et pot picar i fa mal si et pica una vespa, però bueno, les meduses en si, elles no és que et vulguin atacar per res del món, sinó elles tenen uns filaments que podríem dir que són aquestes putetes que veiem, però que són uns filaments que els ajuden a desplaçar-se també. I és curiós perquè només pica l'última cèl·lula d'aquests filaments que són urticants. Uh-huh. És com, diguéssim, que és com una punxeta, no? que se't clava i se't queda a dintre de la pell. Doncs és com si fos un cactus, no? Per exemple, d'aquests que tenen les punxetes molt, molt, molt, molt, molt primes. Uh-huh. Doncs només les últimes cèl·lules d'aquelles puntes, i això, a vegades fins i tot hi ha meduses que estan mortes, es descomponen i aquests filaments queden surant a l'aigua i llavors si toca aquesta última cèl·lula sí que et pot punxar, no? i ser urticant. Però bueno, les meduses que tenim per aquí tampoc és que siguin meduses que són mortals per nosaltres. I, bueno, doncs que cal en compte, sobretot pues, a vegades si en veus moltes i hi ha alguna plaga, bueno, doncs això va i el dia següent ja no hi són i ja està. Uh-huh.
0: Anem cap a aquella secció de mite o realitat, no? Farem una pregunta, no? Fer pipi sobre una picada de medusa ajuda?
2: Vale, això és un mite.
0: És un mite, eh?
2: Exacte. Això diré que és un mite perquè el que pot fer és que t'empitjori la irritació. Això sí que és una cosa que jo havia sentit i et deia, bueno, tant amb això com les picades de les vespes també es deia. I bueno, no, el que es recomana, doncs, el que s'ha de fer és aigua de mar, no aigua dolça. Que això a vegades també tenim embolic, perquè quan són dos termes, uh-huh. dius, ara jo no me'n recordo quin és el que em van dir, aquest o aquest. Doncs aigua de mar, perquè és l'habitat on estàs, si no estàs aportant una cosa que és diferent al teu cos, llavors reaccionarà encara pitjor. Val.
0: Què més? Què més hem de fer? És a dir, tenim la picada, hem d'observar?
2: Bueno, sí, bueno, sí, veure també si podem dir com era, si hem vist la medusa, saber com era. La majoria de vegades igual ni l'hem vist, perquè pot passar això que deia, doncs que fins i tot que estigui morta hi hagi trossos uh-huh. per allà sobrant. O
0: però també pica, no? Encara que estigui morta, pica igual, no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, justament t'ha de tocar...
0: Els tentacles.
2: Sí, just t'hauria de tocar aquell tros de tentacle que pica, però podria, a vegades pica menys. Uh-huh. Però bueno, si podem saber com eren les meduses, doncs bé, si no, i això, doncs ens tirem aigua de mar per calmar una miqueta. No ens hem de fregar, perquè si no el que fem és clavar-nos més encara els filaments que puguem tindre clavats a la pell, val? Perquè clar, el nostre instint doncs, ens pica una cosa i rasques, no? Uh-huh. Doncs evitar això i retirar els tentacles, si t'han quedat així enganxats o el que sigui, doncs poder-los retirar en compte, treure-les i aplicar fred, diuen.
0: Val.
2: Uh-huh. Sobretot doncs, aplicar això.
0: Fred local.
2: Anar al lloc més proper on podem aconseguir una mica de gel o així i posar-ho amb la samarreta, amb la tovallola o el que sigui, perquè això ens calmarà sobretot aquesta picor i evitarà que ens entrin aquestes ganes de rascar-nos.
0: Les meduses, és a dir, no sé si abans o ara hi ha més meduses per la calor, no sé si ha canviat. Quan veiem moltes meduses és per alguna uh-huh. qüestió concreta o...
2: Ja, sí que n'hi ha zones que sí que es mouen en funció de la temperatura de l'aigua, que es desplacen elles, sobretot aprofitant les corrents, i segons com vinguin les corrents les aportaran més o menys, però sí que van també algunes en relació al seu cicle vital, i tot això doncs, van en relació a l'escalfament de l'aigua. O sigui, pot ser que en certes zones n'hi hagi més, però el que pot passar és que vagin apareixent fins i tot noves espècies que no se'n veien tant abans i altres que vagin desapareixent i abans eren més sovint aquí. O sigui, pot fer que s'alterin els canvis, no? L'escalfament de les aigües globals.
0: Qui es menja les maduixes? És a dir, perquè n'hi hagi més o menys? Mm-hmm. Si els depredadors ara n'hi ha més o menys, mm-hmm. Com funciona això?
2: El depredador més conegut de les maduixes són les tortugues marines, oi? Que són les úniques, bueno, tenen aquesta capacitat de que, bueno, per elles és un aliment fàcil de caçar perquè no es mouen massa ràpid i bueno, és com la seva proteïna que tenen per poder-se alimentar. Hi ha una cosa que volia parlar-vos també de les barquetes de Sant Pere. Mm-hmm. Què són les barquetes de Sant Pere?
0: Què són? Sí, vegades, perquè no l'he escoltat mai, eh?
2: A vegades arriben a les platges de cop, a la sorra de la platja, sobretot, trobem mortes, que podríem dir que s'assembla. O sigui, fan això, de la mida d'una moneda de 2 euros, més o menys, així, rodones, i és una espècie que es diu veleta, perquè a dalt seu, quan estan dintre de l'aigua, es desplacen perquè tenen com una aleta, diguéssim, i això els hi fa com de vela. Elles van surant per damunt de l'aigua, i a vegades, clar, la gent ens avisa això, que bueno, han arribat un munt de meduses a l'aigua, això. Les barquetes de Sant Pere no piquen ni fan res, i bueno, això, a vegades doncs, arriben i es van desplaçant, i això, en veritat, estan formades com per cada barqueta d'aquestes està formada per diversos organismes, o sigui, com un conjunt d'animals que viuen en aquella zona. Són molt curioses. També n'hi ha unes que s'assemblen bastant, que aquelles sí que poden causar irritació, però bueno, és que meduses és tot un món que bueno, mira, podíem dedicar un programa només
0: a
2: meduses,
0: no?
2: igual que els taurons, que també un dia podríem repassar fins i tot també abans que em preguntaves per les tintoreres i tot això, quines espècies hi ha per aquí, i bueno, per poder tindre quatre d'això, per poder anar identificant i saber si es pot passar alguna cosa, no es pot passar res. Uh-huh. Que això, com a conclusió general, és que no ens hem de preocupar pels taurons, no ens hem de preocupar tampoc massa per les meduses que tenim per aquí, i bueno, dintre d'aquestes pors, bueno, anem, no cal que tinguem por a la mar. Sí que respecte en temes de corrents i això, ja se sap que hi ha algunes platges on és més freqüent que hi morin, que es pugui ofegar, perquè hi ha certes corrents, no, que es provoquen allà, doncs bueno, si sabem que aquestes platges doncs, també es poden evitar i ja està, bueno, on amb més cura, doncs no entra tant a dins, i fer cas sobretot de les banderes, de serveis de socorrisme o de diferents avisos que ens puguin donar el nostre ajuntament o sí, perquè bueno, és per la nostra seguretat, no per res més.
0: Doncs queda dit, tanquem aquest programa dedicat a taurons, meduses i pous d'estiu, que són vàries, en tot cas, tranquil·litat. Avui el Xavier Pedro del GP que ens ha apropat tot això i bé, ja ens has dit, eh? Estigueu tranquils amb els taurons, amb les meduses i, amb, com dèiem, aquestes barquetes de Sant Pere, que tampoc són perilloses, no?
2: Uh-huh. A gaudir de la platja, que és un lloc ben bonic i un espai natural.
0: Doncs queda dit, recordem, Jape, que té també els seus canals, per si us voleu posar en contacte, recordem-ho, no? Té pàgina web...
2: Mm-hmm. Té una pàgina web que és jpeg.cat i xarxes socials que ja s'hi van penjant diferents coses i bueno, anima a tothom que ho segueixi i a participar també amb l'entitat.
0: Moltes gràcies i fins la propera.
2: Moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí. Adeu.
0: Adeu.

0: Ovelles en la història, la teva història.
1: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Ovelles en la història, el programa on cerquem divulgar el passat local del nostre municipi. Avui continuarem el fil amb la Marta Alari, historiadora i arxivista, amb la que vam estar parlant sobre la tèrmica que es va construir a Cubelles i sobre el conflicte que va crear entre els veïns i les veïnes. Avui seguirem aquest fil i continuarem parlant amb la Marta. Marta, bon dia.
2: Bon dia.
1: Marta, per posar en context els i les oients, no sé si podries fer un breu resum de què va suposar la tèrmica pels veïns i en què es va basar l'oposició que hi va haver a la seva construcció.
2: Doncs, bé, bueno, l'oposició general era perquè la majoria, o com a mínim la meitat de la població de Cubelles, no volia una indústria d'aquestes característiques a la població, perquè durant tots els anys 60, diguéssim, i a principis dels 70 s'havia construït o s'havia format com a població eminentment turística, diguéssim, i ara pues, col·locar o construir una central tèrmica d'aquestes característiques aturava tot aquest projecte turístic que venia tenint al municipi, tenia Cubelles. I a més s'hi van barrejar altres qüestions, com per exemple que una de les persones que va alentar aquesta formació turística del municipi va ser la que va enganyar precisament a la població, perquè va dir que el primer emplaçament, recordem el programa anterior, on s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors va alentar, el senyor Batet va alentar els veïns

0: En aquest sentit, si no estan errades les meves notes, les primeres eleccions municipals democràtiques van ser a l'any 1979. Quin paper hi va jugar, la tèrmica en aquest sentit?
1: Doncs jo crec que va determinar el resultat de les eleccions. De fet, va coincidir el juny del 79, si no m'equivoco, el 3 de juny del 79 van ser aquestes primeres eleccions democràtiques a nivell municipal i a Cubelles es van presentar quatre partits. Dos eren, diguéssim, coneguts, bueno, formaven part de partits a nivell nacional. Un era Convergència i Unió. Bueno, en aquell moment crec que era Convergència només, Convergència Democràtica de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i després hi havia dos partits d'independents. Un era Independents número 2, que estava, la llista estava encapçalada per l'Isidre Pinyol, i representava la llista antitèrmica, diguéssim, perquè ens entenguem. Entre les seves files hi havia moltes persones que havien estat lluitant des de les files de la Comissió Antitèrmica. I la candidatura més antagònica aquesta era Independents número 22, o sigui, que no es confonguin els oients, hi havia la Independents número 2, que era aquesta encapçalada per l'Isidre Pinyol, i la Independents número 22, que estava encapçalada pel Juan Fernández, que recordem, havia estat l'últim alcalde, diguéssim, del període predemocràtic o del període franquista, perquè ens entenguem, que havia substituït a partir del juny de 1973 a l'alcalde Josep Maria Batet. Llavors, eren aquestes quatre candidatures: PSC, Convergència, Independents número 2 barra antitèrmics, Independents número 22 barra anomenats popularment com a protèrmics, perquè eren, bueno, estaven representats, entre les seves files, diguéssim, hi havia representants de l'últim govern municipal, i hi havia gent, doncs, partidària de la construcció de la central tèrmica al municipi. Bé, doncs, el resultat d'aquestes eleccions va ser el PSC, si no recordo malament, no va treure cap regidor. S'havien de treure, o sigui, era, diguéssim que per Cubelles tocaven com nou regidors. Llavors, per treure majoria absoluta havies de treure cinc regidors, o el partit que guanyés havia de treure cinc regidors. Què va passar? PSC no treu cap regidor, Convergència Democràtica treu un regidor i hi ha un empat entre Independents número 2 i Independents número 22. Independents número 22 crec que treu 504 vots i Independents número 2 490. O sigui, hi havia una diferència de 14 vots, si no recordo malament. I la llista més votada era Independents número 2, perdó, número 22, que era la llista del Juan Fernández. Llavors, aquí hi havia una qüestió, i era que si a l'hora de fer els pactes tothom votava, com era lògic, el seu cap de llista, la llista més votada, al final, o sigui, hi hauria un empat entre Independents número 2 i Independents número 22, i la llista més votada era Independents número 22, la del Juan Fernández, per tant, governaria Independents número 22. Però va passar una cosa, un plot twist final molt sorprenent, i és que els de la llista d'independents número 2, la llista de l'Isidre Pinyol, van votar, no van votar l'Isidre Pinyol, sinó que van votar tots, o sigui, els quatre, l'Isidre i els tres regidors que venien darrere seu, van votar a Lluís Pineda, que era el cap de llista de Convergència Democràtica de Catalunya. I d'aquesta manera, el primer Ajuntament Democràtic de Cubelles va estar format per quatre regidors del grup independent número 2 i l'alcalde, que era un sol regidor de Convergència Democràtica. D'aquesta manera, la branca antitèrmica, perquè ens entenguem, va vèncer a la branca protèrmica, d'aquesta manera, o sigui, fent aquesta jugada, aquest plot twist final, que va ser votar al candidat de Convergència. Llavors, jo crec que les eleccions són una mostra claríssima, una espècie de referèndum de l'opinió pública en quant a la tèrmica. D'acord que es decidien altres coses, no només es decidia l'opinió sobre la tèrmica, però era, jo crec que és un indicador molt clar de l'opinió de la gent perquè els que votaven a

0: Independents número 2 eren antitèrmics i els que votaven independents número 22 eren anomenats els protèrmics. Llavors, jo crec que és molt determinant. I, a més, aquí també em torno a avançar, però independents número 2 és, diguéssim, l'origen d'un partit històric a Cubelles, que era l'Entesa per Cubelles. Per tant, d'alguna manera, en aquestes eleccions, primeres eleccions democràtiques, també es determina el futur, els següents 20 anys polítics de Cubelles es determinen també en aquestes eleccions, d'alguna manera. Per tant, són molt importants.
1: A més, o sigui, no obstant, si no m'equivoco, va ser poc després d'aquestes eleccions que la central va entrar en funcionament.
0: Efectivament. He parlat abans de les eleccions, el 3 de juny, i si no m'equivoco, el 27 de juny d'aquest 79 és quan entra en funcionament la central tèrmica de Cubelles, després d'una batalla legal, perquè des del 74 que s'anuncia el segon emplaçament de la tèrmica fins al 79, fins al 27 de juny del 79, que es posa en funcionament, hi ha tota una batalla legal perquè es demanen permisos a l'Ajuntament de construcció, el canvi de... O sigui, el pla parcial que canvia de rústica a zona energètica perquè es pugui construir tot això, tot el procediment administratiu, quan s'aprova inicialment i definitivament sempre hi ha aquest període de delegacions. Llavors la Comissió Antitèrmica al·lega, recorreix tots aquests actes administratius, els recorreix. Acaben als tribunals, bé, fins i tot hi ha algun fallo, hi ha alguna decisió dels jutjats que diguéssim que donen la raó a la Comissió Antitèrmica. El que passa que, com és declarada d'utilitat pública, al final tot acaba aquí, hi ha un xoc i la central tèrmica tira endavant, les obres, el canvi de l'ús del sol, tot acaba tirant endavant i diguéssim que les poques victòries que tenen la Comissió Antitèrmica acaben sent victòries pírriques perquè no, bueno, diguéssim que acaben en no res. I sí, el 3 de juny són les eleccions i el 27 de juny es posa en funcionament la tèrmica, bueno, es començaven a fer les primeres proves i ja tot el que es faci després serà a fets consumats, perquè malgrat que el partit antitèrmic guanya les eleccions, acaba governant a Cubelles, la tèrmica ja és un fet i poca cosa es pot fer ja en contra de la central.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines van ser les primeres conseqüències visibles de que es posés en marxa ja el projecte, ja fos una realitat?
0: Doncs, quan es va construir la central, en paral·lel es van posar també unes, diguéssim, uns sensors de pol·lució per tot el municipi, i aquests eren els sensors que havien d'avisar de possibles sobrepassaments d'aquests límits de pol·lució de la central. Malgrat que Tèrmiques del Besòs, que era l'empresa que va construir, que va explotar la central tèrmica en els anys de funcionament, bueno, després va canviar a Endesa i no recordo bé, però bueno, malgrat que Tèrmiques del Besòs sempre va defensar que aquestes 17, crec que eren estacions d'aquestes de sensors, que mai havien donat l'avís de que s'havien sobrepassat aquests nivells de mínims de... perdó, màxims de pol·lució, la població de Cubelles va denunciar en diverses ocasions a la central perquè s'havien cremat... diguéssim que no en recordo exactament la substància... que ara no recordo, t'ho diria malament, llavors no vull dir-t'ho perquè no ho diria malament, però diguéssim que la substància que sortia de la xemeneia de la tèrmica, quan plovia hi havia com pluja àcida i això malmetia doncs, collites, Cubelles, recordem, va ser agrària fins fa relativament poc, doncs cremava collites, cotxes, les xapes dels cotxes, també sortien com una mena de taques a les xapes dels cotxes quan hi havia aquesta pluja àcida. A més, també la gent denunciava sorolls, que no podien dormir per les nits perquè quan la central estava en funcionament feia molt de soroll i les cases que estaven construïdes al voltant de la central tèrmica doncs, notaven aquesta vibració i aquest soroll. I malgrat d'això, torno a repetir que Tèrmiques continuava dient que no, que les seves, diguéssim que els seus sensors no havien captat aquest sobrepàs dels màxims, va pagar en diverses ocasions indemnitzacions a particulars per això, per malmetre cotxes i malmetre collites. I roba estesa, també, la roba que hi havia estesa, sí, diverses coses.
1: A banda d'això, un altre tema en el que la comissió antitèrmica va treballar, si no ho tinc mal anotat, va ser el projecte del foleoducte que es volia dur a terme en aquests anys.
0: Sí.
1: Què era el que feia que fos tan important aturar aquest foleoducte?
0: Bé, en realitat, aquesta és una d'aquestes victòries pírriques que et deia. Perquè, primer, en el primer emplaçament s'havia projectat un oleoducte que havia de venir des del port de Vilanova fins a Cubelles, que era havia de tenir com uns 5 o 7 quilòmetres, ara no recordo bé, que havien de captar el fuel oil des de allà del port de Vilanova i havia de venir fins a Cubelles. Això es va, diguéssim, com amb aquest primer emplaçament, quan se'n va anar a Norris, diguéssim, doncs això va deixar de ser vigent. I llavors, en el segon emplaçament, el que es va projectar va ser un fueloducte que havia de venir des de Tarragona, des de la Petroquímica de Tarragona. Doncs, això era un altre d'aquests permisos que s'havien de demanar a tots els ajuntaments pels quals passava aquest oleoducte. Doncs tots aquests ajuntaments es van implicar i es van posicionar en contra i els van portar als tribunals, i el Tribunal Superior de Justícia, no recordo exactament quin va ser quin és el jutjat que va determinar que finalment aquest fueloducte no es faria des de Tarragona a Cubelles. El que passa que sí que és una victòria pírrica, primer perquè això no aturava el projecte de la tèrmica, i després perquè el que va passar és que, d'acord, el fueloducte no es va construir, però venien, quan estava la central en funcionament, venien camions i camions i camions carregats de fuel per la carretera cada vegada que la tèrmica es posava en funcionament, pel que a mi no em sembla una solució. Bueno, no hi havia foloducte, però hi havia un altre tipus de perill. Tu imagina't que hi hagués hagut algun accident amb camions carregats de fuel oil. No recordo d'on venien, si venien del port de Barcelona o si venien de Tarragona, no ho sé. Però en qualsevol cas, camions carregats de fuel oil per la carretera, a mi no em sembla una solució, diguéssim, una alternativa a aquest foloducte. Llavors, suposo que la gent es va posicionar en contra del foloducte perquè estava en contra de la tèrmica, i qualsevol cosa que vingués de la tèrmica doncs s'havia d'al·legar, s'havia de recórrer, però al final doncs no deixa de ser aquesta victòria pírrica que et deia.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, finalment es va aprovar l'any 81, si no ho tinc mal anotat, el pla parcial de la zona energètica. Aquesta aprovació va suposar doncs un punt final, diguéssim, als opositors a aquesta comissió antitèrmica, o es va gestionar d'una altra manera?
0: L'aprovació d'aquest pla parcial, en realitat, va ser perquè com va coincidir amb l'arribada de la democràcia, diguéssim que tots aquestes qüestions administratives que venien del franquisme s'havien d'actualitzar. Llavors, encara que durant a finals dels anys 70, quan ja la tèrmica era, diguéssim, s'havia aprovat aquest segon emplaçament de la tèrmica, l'Ajuntament de Cubelles ja va haver de reformular aquest pla parcial pel centre energètic. El que passa que, doncs això, amb l'arribada de la democràcia es van haver de d'actualitzar, diguéssim, aquests plans generals i aquests plans parcials. Llavors li va tocar a l'Ajuntament de Cubelles, que era declarat antitèrmic, li va tocar aprovar el pla d'ordenació general i el pla parcial també centre energètic. Llavors, si no recordo malament, es va fer també un acte a l'Aliança per presentar aquest pla parcial, i el que es va determinar que, com la tèrmica ja era un fet, es va declarar des de l'Ajuntament que l'única solució possible era deixar que la tèrmica morís per ella mateixa. Llavors, la tèrmica, o sigui, la comissió antitèrmica, alguns membres de la comissió antitèrmica, perquè alguns d'altres ja estaven a les files de l'Ajuntament, doncs els que quedaven fora, diguéssim, ho van viure com una decepció, perquè suposo que pensaven que oposar-se a la tèrmica fins al final, en realitat, encara que fos un acte simbòlic, era el que havien de fer i no passar a parlar-ho. Però clar, suposo que no és... Ma mare diu una cosa sempre en castellà, que em fa molta gràcia, que diu: no és lo mismo llamar que salir a abrir. Pues no és igual estar dins o fora de l'Ajuntament. I suposo que des de dins de l'Ajuntament, per qüestions legals, haver d'aprovar, això no va ser plat de bon gust per cap membre del consistori en aquell moment, però s'havia de fer, i llavors es va aprovar el pla parcial centre energètic, perquè era una qüestió legal que s'havia de fer. Sí.
1: Mm-hmm. I quan des de l'Ajuntament es deia que la central havia de morir per si mateixa, a què es referien?
0: Doncs suposo que el que venien a dir és que ja s'havien gastat tots els cartutxos, tot el que es podia al·legar i tot el que es podia recórrer ja s'havia fet. La central, recordem, s'havia declarat des de l'Estat d'utilitat pública, i quan es declara una cosa d'utilitat pública no hi ha res a fer, perquè l'Estat diu: això es farà sí o sí, peti qui peti. Llavors, poca cosa es podia fer. I bueno, per tant, suposo que el dir que l'única cosa que es podia fer era deixar que morís per ella mateixa era precisament això, que no es podia fer res més. Més enllà d'alguna, no ho sé, algun acte simbòlic en contra de la central, des de l'Ajuntament no es podia aturar ja.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, com va anar evolucionant el moviment antitèrmic? A partir d'aquí es va desinflar, van canviar d'estratègia, es van institucionalitzar?
0: Bé, a veure, sí que la comissió antitèrmica, ja ho he explicat en altres preguntes que m'has fet, però la comissió antitèrmica, diguéssim que molts membres van acabar a l'Ajuntament en les files d'Independents número 2, que acabaria sent l'Entesa per Cubelles, però un cop es van produir les primeres eleccions municipals, la tèrmica era un fet consumat, no es podia fer res més, evidentment la comissió es va anar desinflant i va deixar de tenir sentit, perquè és que ja no es podia fer res en contra de la central tèrmica. Llavors, als anys 80 ja van ser d'altres... bueno, la gent es va posar en altres qüestions, en altres coses, diguéssim que s'havien de construir els fonaments de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que la comissió va deixar de tenir sentit perquè ja no hi havia res a fer. I amb els anys, doncs, la tèrmica tampoc va acabar de funcionar plenament com es tenia projectat, i llavors va haver-hi com una mena de revifament, perquè a principis del 2000, no m'estic avançant també segurament, a principis de 2000, bueno, es va rebre la notícia que potser la central tèrmica de Cubelles seria substituïda per una central de cicle combinat. Llavors es va formar una plataforma que es deia Stop Endesa, que estava formada no només per gent de Cubelles, sinó gent de municipis del voltant, com ara Cunit, i no sé si Calafell i Vilanova també, i tenien com a objectiu aturar aquest nou projecte de la central de cicle combinat. Però ja no era la comissió antitèrmica, potser van coincidir alguns que van lluitar a les files de la comissió antitèrmica, van continuar amb Stop Endesa, però no eren el mateix col·lectiu, eren gent diferent i amb objectius similars, però amb plataformes completament diferents, això sí.
1: Mm-hmm. I bé, abans ho comentaves breument, i ho vam parlar també la setmana anterior, Els partidaris de la central tèrmica, aquests que sí que eren pro-tèrmics, van veure complertes les seves expectatives en quan es parlava de creixement econòmic i llocs de treball?
0: Jo crec que no. Per una qüestió molt clara, i és que sí que quan es va... I això ja ho deien en aquell primer informe que es va demanar, en el primer emplaçament, que es va demanar un informe als tècnics de l'Ajuntament de Cubelles, ells ja ho deien en aquells informes, que durant el procés de construcció de la central sí que es necessitava molta mà d'obra no especialitzada, és a dir, de paletes, perquè ens entenguem. I hi ha molta gent de Cubelles que va participar en la construcció de la central. Però un cop la central va estar acabada, la mà d'obra que es necessitava era bastant especialitzada. Llavors sí que algunes persones de Cubelles van acabar treballant a la central, però en llocs... Bueno, no, diguéssim, no va crear molts llocs de feina pels cubellencs. Els llocs especialitzats ja estaven, diguéssim, adjudicats a gent especialitzada, i la gent de Cubelles que va poder treballar a la tèrmica va treballar en, bueno, no et sé dir un número concret, però no va ser aquell allò que es projectava des de les files protèrmiques, que portaria molts llocs de treball a Cubelles. No, bueno, durant el temps de construcció parlem-ne, però després dels anys de funcionament no va ser tan així, no, en cap cas.
1: Perquè la central va arribar a funcionar mai en ple rendiment?
0: No, el que... Això ja són qüestions ja que se m'escapen a mi, perquè no sóc especialista en la matèria, però pel que a mi m'ha arribat sempre, la central tèrmica de Cubelles mai va funcionar a ple rendiment. Va funcionar sobretot en moments de molta demanda d'energia, en qüestions com en moments molt puntuals, però no va funcionar a ple rendiment com es projectava, diguéssim, a l'inici.
1: I més enllà de, bueno, l'impacte físic i ambiental que hem tocat, i ho vam tocar també la setmana anterior, quin ha sigut l'impacte a llarg termini que ha tingut en la cultura política de Cubelles aquest fenomen?
0: Doncs jo crec que sí que els antitèrmics tenien raó en una qüestió. Bueno, tenien raó segurament en moltes, perquè no crec que la central tèrmica hagi beneficiat més enllà de la quantitat de diners que ha pagat a l'Ajuntament de Cubelles, que això sí que sé que ha estat bastant. O sigui, en diguéssim, beneficis indirectes a la població de Cubelles ha tingut, econòmicament parlant, eh? Però els antitèrmics deien una cosa, i trobo que s'ha vist després molt, molt encertada, i és que el fet que hi hagués una central tèrmica a Cubelles ha fet que Cubelles no sigui ni turística, ni agrària, ni industrial, sinó que al final no tenim cap model econòmic que pugui definir l'economia local, perquè ens entenguem. I jo crec que això, la culpa, o bona part de la culpa, la té el fet que hi hagués una central tèrmica a Cubelles, que no s'ha pogut definir econòmicament de cap manera. No ho sé. Potser hi hauria algú que diria el contrari, eh? No ho sé. Però jo crec que és una de les qüestions que els antitèrmics tenien raó en aquest sentit, que ha frenat qualsevol altra iniciativa que turística o agrària o de qualsevol altra cosa, perquè, bueno, no s'ha pogut desenvolupar de cap altra manera.
1: I en aquest sentit, creus que la memòria d'aquesta lluita, d'aquesta comissió que es va fer per oposar-se a la tèrmica, s'ha conservat adequadament a Cubelles? O creus que podem fer alguna cosa més per donar-lo a conèixer i per doncs, divulgar que la gent, que les noves generacions, o no tan noves, coneguin aquests successos?
0: Doncs, bueno, crec que... Bueno, és que caldria. Jo crec que la memòria històrica de qualsevol període històric és una cosa que caldria anar recordant a les noves generacions i en general bastant a la societat, perquè tenim moltes coses a aprendre de coses que han passat i que repetim constantment per desconeixement i per la poca memòria que tenim. I pel que fa a la història local, pel que fa a la història de Cubelles, jo crec que precisament la història d'aquest conflicte local és un bon exemple de com, d'alguna manera, tinguessin raó o no tinguessin raó, la població de Cubelles es va unir per un fet que consideraven injust i van lluitar de totes les maneres possibles, es van organitzar per poder aturar una cosa que els hi venia imposada i s'ho van creure de debò. I van, doncs això, aquesta organització i aquesta voluntat del poble de manera completament voluntària i aquesta lluita aferrissada, perquè hi ha gent que va posar béns personals en la lluita. Doncs això, el que comentàvem la setmana passada, no? De tot el que hem d'aprendre o de què ens quedaríem d'aquesta història, doncs precisament d'aquesta lluita col·lectiva, sí. I tenim moltes lliçons a aprendre d'aquesta gent i d'aquest període, sí, totalment.
1: Mm-hmm. I ja per anar acabant, creus que es poden establir certs paral·lelismes entre aquesta lluita de la comissió antitèrmica i altres que es duen a terme avui en dia també al municipi contra certs projectes o iniciatives que per alguns sectors es poden entendre com imposades? O diries que són contextos diferents i que no...
0: Bueno, són contextos diferents, però també, sobretot, són contextos diferents a Cubelles, perquè Cubelles en aquell moment era molt més petit que ara, i trobo que, malgrat que hi havia hagut molta onada migratòria de fora de Catalunya i fora de, bueno, fora del municipi, hi havia molta gent nouvinguda, la gent estava molt més integrada i molt més, no sé com dir-ho, ara trobo que estem molt més desorganitzats i molt més individualitzats, i llavors el context és diferent precisament per això, perquè no anem a una i no ens coneixem entre nosaltres, no hi ha aquest tipus d'organització, no hi ha aquesta organització col·lectiva, ni aquest anar a una, per un objectiu comú. Crec que el context canvia precisament per això.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marta. Ha sigut molt interessant. Esperem poder comptar amb tu en altres ocasions per parlar d'altres temes. I esperem que tu hagis estat còmode amb nosaltres. Per part nostra ja estaria. Ens veiem en el programa següent. I us deixem amb la cançó Que tinguem sort, de Lluís Llach.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt més núvols que en dies passats, sobretot ara al matí, en principi sense pluja. Es poden trencar una mica aquests núvols a partir de mig matí o migdia, quan tindrem una miqueta més de sol, tot i que no durarà gaire perquè la tarda es tornarà a tapar força, sobretot a partir de mitja tarda, i deixant ja alguns ruixats, primer dispersos entre mitja tarda i el vespre i potser intermitents i amb una miqueta més d'intensitat entre el vespre i la nit, amb una temperatura que avui ha estat molt alta, amb la nit més calorosa del que portem d'estiu, amb una nit tòrrida i unes mínimes que s'han situat entre els 26 i 27 graus, amb una humitat molt alta, molta xafogor, mentre que la màxima avui continuarà sent molt alta, tot i que no pujarà tant com ahir i estarà entre els 31 i 32, tot i que no es notarà gaire perquè la sensació de xafogor serà gairebé extrema. El vent en conjunt serà feble, amb terral ara a primera hora del matí i domini del xaloc la resta del dia amb cops moderats al centre de la jornada i fent que la mar avui estigui més moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps encara sigui canviant. Sol i algun núvol al matí, nuvolades al migdia, en principi sense pluja, i això sí, cel més tapat a partir de mitja tarda, i sí que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars entre la nit i matinada de divendres a dissabte. La temperatura aquesta nit ja no pujarà tant, quedarà més curta i estarà encara entre els 23 i 24 graus, però no tan alta com aquesta nit passada, mentre que demà la màxima també baixarà notablement i no passarà dels 29 graus. Pot ser que demà sigui el primer dia en tot el mes que no arribem als 30 de màxima. Això sí, a més, amb una humitat més baixa i amb menys xafogor. Vent feble, d'agregar la primera hora i de xaloc moderat la resta del dia, sobretot al migdia, quan pot ser una miqueta més notable, i continuarà fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
3: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
3: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. i després quan es van dessecar les salines va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
3: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
3: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
3: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
4: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer El Passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 2017 ja es pot consultar al cercador del mateix consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del que és ara el Cal Ramon.
2: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins de casa d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, Donano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira.
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que a Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
1: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
2: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànec que és de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos, que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major

0: Diada Nacional de Catalunya es desplaçaran al camp de la penya jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

que t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si